com del que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pastor ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i la seva cara tira.

Thank you.

0: I són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Avui és el primer dilluns d'estiu i això es nota als termòmetres, on avui notarem l'onada de calor màximes que podrien fregar els 40 graus. Aquesta calor és la que ha marcat i marcarà l'inici de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Precisament són molts els mallorquins que parteixen avui cap allà per gaudir de Sant Joan i la majoria fan el trajecte en vaixell des d'Alcúdia. Per això anem en directe fins allà. Cristina Bausà, bon dia. Has parlat amb alguns dels viatgers. Parteixen amb ganes.
1: Bon dia, sí, parteixen amb moltes ganes i també amb molta alegria. O el manco, això és el que m'he trobat aquí al port d'Alcúdia des de primera hora del matí i fins ara. I no ens ha de venir de nou perquè la majoria de persones amb qui ens han trobat són joves de 18 anys que han acabat el batxillerat i ens han dit que fa gairebé tot el curs que espera en aquest moment. També tenen clar que és el que els hi fa més ganes. Així ens ho han contat.
2: Hem estat tots anys esperant aquest moment per com el nostre viatge de fin de curs i la veritat que tenim molt de ganes.
3: El més important és perquè anem per passar-ho bé entre tots i estar tots junts i això és el que vull disfrutar de l'experiència de tots junts.
4: Estàvem emocionades perquè és la primera vegada que hi anem, però bueno, com que també és típic anar-hi quan acaba el segon de batxiller, pues sí que tenim molta il·lusió de les festes, veure tota la cultura d'allà, com se fan les festes allà a Menorca, veure com són... Sí, veure com són també molt diferents a les d'aquí.
1: Això sí, diuen que volen gaudir de la festa des del respecte i en consciència.
0: Gràcies, Cristina. Les arribades de vaixells al port de Ciutadella cauen un 12,5% respecte de l'any passat, de manera que passen de les 80 escales registrades el 2025 a les 70 previstes aquest 2026. D'aquestes, 46 hauran estat entre Alcúdia i la ciutat menorquina. El director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Marcant, recorda, però, que hi ha més vies d'accés.
5: Crec que s'ha arribat a un tope, diríem, de desplaçaments. Tot i això, hi ha altres vaixells que arriben en el port de Mou, tenir uns 3.000 passatgers d'anada i tornada, no? Més moltíssimes embarcacions privades, unes 200 embarcacions que arriben a la zona d'esport antic.
0: Són unes festes que comencen marcades per la calor intensa. En alguns punts de les Balears s'activa avui la vista taronja amb temperatures que podrien fregar els 40 graus. En aquest dia, vos avançant que el govern preveu superar les més de 400 inspeccions a les empreses per revisar els protocols contra l'estrès tèrmic i els cops de calor. Hi ha dos punts que preocupen, són l'aeroport de Palma i les obres de l'antic hospital de Sant Duran.
6: I allà s'intensificaran els controls per evitar aquest cop de calor, sobretot entre els treballadors. Coloma Capó, directora de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, l'IBASAL, recorda que els índexs de sinistralitat més acusats es registren entre els obrers de la construcció.
7: L'objectiu d'aquestes visites de part nostra és assegurar molt que les empreses ho compleixen. El fet d'assessorar-los i revisar aquests protocols fa que se posi amb importància aquest tema, que de cada vegada, com podem veure, la calor és un tema que ens preocupa tot i sobretot la salut dels treballadors.
0: I la FAPA reclama al govern que augmenti els llindars de renda per accedir a ajudes de conciliació, asseguren que els actuals no són realistes.
6: En una entrevista fa just un minut a l'informatiu matí, David Edwards, vocal de la Federació de Famílies, ha lamentat que l'encariment del cost de la vida faci que moltes famílies que necessiten aquestes subvencions no hi puguin accedir.
8: Sempre podrien ser millors i sobretot el problema més gros són els llindars. Els llindars no són realistes. Amb el cost de la vida que està avui, que tenim avui, molta gent que es queda de fora d'aquestes ajudes les necessitaria.
0: Hem arribat a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
11: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
12: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
13: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
13: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
14: el Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas, al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
15: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bon dia a tothom. 9 i 7 minuts ara mateix d'aquest dilluns, encetàvem setmana, dilluns, dia 22 de juny, primer programa de l'estiu 2026, de l'estiu astronòmica, pel que fa a les temperatures. Ja vàrem acomiadar la primavera, que pareixia que estàvem ja en ple mes d'agost, i hi vàrem fer aquest canvi d'estació amb el dia més llarg de l'any. El fi de l'estació donarà pas després a la tardor, dia 23 de setembre. I de comença aquest estiu. Vos agrada l'estiu? Sou d'estiu? Sou d'hivern? De primavera? De tardor?
1: De primavera, ja la primavera. Bon dia.
0: La primavera bon ha estat estiu en què, però.
2: Sí. Jo crec que bon dia. Que cap mallorquí li agrada passar tanta calor, mai. Però bé, hi ha gent que disfruta.
0: Ja m'agrada l'estiu, sempre he estat d'estiu.
3: Amb bona de calor en classe.
0: No, amb bona de calor en classe no, és que els estius ja no són com eren.
2: Això però... comentàvem a Anna Maria. Primer dia d'estiu, primera ona de calor. No, no s'ha esperat ni una setmaneta.
0: No, l'onada de calor va arribar ja en primavera, perquè la van tenir ja abans de... I avui en parlarem, perquè déu-n'hi-do. I també hem de dir que primer dia de vacances escolars, a divendres va acabar el curs.
1: Varen fer punt els lots.
0: Varen fer punt els lots. Els professors i mestres encara per mi estan fins a final de mes. I avui, bé, no sé, tu, Maria, les teves, què fan avui?
3: No, estan col·locades ja, m'ho
0: predis. Estan col·locades.
3: Estan col·locadíssimes.
0: Aquesta setmana un poquet d'impàs. Bé, les estades se fa, hi ha activitats.
3: Però part de juny.
0: Part de juny.
3: Que és el mateix, però se diu diferent. Però el mateix.
0: Per la conciliació, si no era una setmana un poc difícil d'estirar sobretot d'opredins, no?
3: Un bonament en opredins.
0: I el més gran dormen, no?
3: Ha hagut i encara hi ha festa, de fills de cursos, fills de cursos de mestres i tardeos i tot això, encara hora bauxes.
0: Per veure, o tardeos teachers, per mi és aquesta setmana.
3: Aquesta, per mi sí.
0: I molta gent per Menorca.
3: Sí. No,
0: ja. Sí, dissabte i divendres ja setmana molta gent, perquè en guany s'enganxa, ahir sí. Diumenge desvè, i bé, molta gent se'n va avui, però si no ja varen aprofitar de Maria ha obert una botella de cava.
2: Sí. Celebrar que és que som estiu,
1: que som a Sant Joan.
3: És una botella d'aigua, sí. Un termo, no sé per què ha fet tant de renou.
1: Que no mos paren veure, deien que és una botella d'aigua.
3: Aigua, que avui dono alerta, una recomanació. Botelles d'aigua termo amb aigua fresqueta, però jo les com, que hi ha pillo un gel a de dins.
0: Ah,
3: i faig la botella d'aigua
0: amb un
3: pot de gel de dins.
1: Gràcies.
3: Igual per això ha fet un pup.
0: Segur, perquè d'una botella d'aquestes d'aigua que es renova ha estat un poc estrany, eh?
3: Perdona.
0: Bé, què tindrem avui, amem?
3: Què tindrem avui? Idò, és dilluns i començam amb Valda. El Valda respon, Martí Mas, repassant temes d'actualitat de 10 a 11. Per tant, hi podeu fer els vostres comentaris, preguntes, suggerències, queixes, el que vulgueu. Mos ho podeu enviar a un WhatsApp, per exemple, aquí a la ràdio. 687-72-11-93, crec. Sí.
0: 687. Sí, 72-11-93, te'l sap de memòria.
3: Molt bé. Sí, però dubte, perquè quan jo he dit que així ràpid sense pensar, digui, igual he dit tu, jo que sé, de mon pare, saps?
1: I que jo tothom a ton pare.
3: Exacte. Aquí això et sap. Vinga, de 10 a 11 i del Bala respon. A partir de les 11 i 10, més o manco, parlarem amb els amics de Sant Antoni, amb en Joan Aguilar, el seu president, que ja organitzen activitats per... bé, que comencen ja les festes de Sant Pere aquesta setmana, aquest dijous, comencen ja els actes, i a més estan celebrant-ho 50 anys de la Setmana Nàutica. Són alguns dels temes que xerrarem amb ells. A les 12 tindrem l'informatiu de migdia, i a les 12 i quart ja, sí, de ple en les festes de Sant Pere, perquè parlarem amb el regidor de festes, en Mateu Tugores, i amb el patró major, amb en Joan Suau. Això és el dematí. Un cap vespre, avui sí que toca Trash Monday Music Club, però avui serà a partir de les 6 i mitja. No sé si hi ha àudio. Bé, no sé, això diu aquí, alerta, canvi d'hora. Perquè més tard.
0: Ara escoltarem en Pedro Duaso, que mos ho contarà tot. Amem aquest... Ui, ara veig que hi ha dos àudios i no els he escoltat abans, així que amem que diu en Pedro.
4: Estic quasi modo summer on. Quasi. Bon dia. Avui, en el Trash Monday, tindrem un convidat especial, una persona, bueno, relativament coneguda d'aquí, de Pollença i Humoll. És un oient i és un amic nostre. I, bueno, vendrà per tancar un poc aquesta primera part de l'any i mos proposarà una llista de cançons que ell ha seleccionat i serà bastant divertit perquè, bueno, de moment no podem dir qui és fins a les 6:30 perquè avui el programa és a les 6:30, no serà a les 6, serà a les 6:30, però vos prometem que serà bastant divertit, ja veureu com sí, vale? Vinga, vos esperam a tots, gràcies.
0: Quina bona promoció, mos té ara en asquas. Modo Sameron, ha dit que estava. I de les 6:30 sabrem qui és per passar una bona estona. Qui deu ser?
3: No sé. No sé. Yeah.
0: Conegut, ha dit?
1: Un àudio, demà ho diem. Mos pot donar més pistes.
3: Diem-nos un altres. I ho direm, no, mos xivarem.
0: Ara sí. Bé.
3: Li està demanat, li està escrivit.
0: Sí, sí, sí, ho sentit.
2: No era broma, no era broma.
3: Perquè volies vols donar qualque pista més? O ja tu, per la teva curiositat, perquè no podràs esperar fins a les 6:30.
0: És que a les 6:30 no podré escoltar. Tens gimnasi.
1: Portes...
0: Li diran a en Marcos que posi la classe en lloc de posar música, posi el programa.
3: Que és un programa de música. I
0: clar, a veure, mos podria animar a fer la classe. Una pista. És de mare escocesa. Tu, Maria, saps res d'això?
3: Com ho mirava jo, que conec tots els escocesos de Pollens.
0: Molt amic seu. Escolti, no ho escrivint, mare escocesa. Té una germana.
2: Hombre.
1: Ah, vale, vale.
0: Mare escocesa, té una germana. És molt amic d'en Pedro Duasso. I fins aquí puc llegir.
1: Que feu un, dos, tres.
0: Això diu ell. Vinga, no ho ha de dir, perquè és que no. Ara tothom esperant. 6:30, qui serà? Ho sabreu. I de, això és la programació d'aquest dilluns 22 de juny, primer programa de l'estiu amb una onada de calor. Comencem. I de fet començam així. Hi ha avisos per altes temperatures. En aquesta jornada d'avui l'AMET ha activat avisos per temperatures màximes pràcticament tot l'arxipèlag balear durant les hores centrals d'un dia. I a Pollença tenim alerta a groga i hem de tenir molta atenció avui.
3: Sí, atenció perquè depèn de la zona hi ha alerta groga o taronja activada. De fet, tota l'illa de Mallorca està amb alerta groga, però a l'interior hi ha una alerta taronja activada en temperatures que poden arribar fins a 39 graus, per tant, per ell important, si heu d'anar a l'interior de Mallorca, si vol mou molt avui, tenir bon compte. La resta, com dèiem, dels pobles estan en avís groc, és a dir, nord i nord-est de Mallorca, fins a 38 graus, també al sud de Mallorca, i Serra de Tramuntana i Llevant Mallorquí, temperatures que poden arribar fins a 36 graus centígrads. I clar, la calor serà especialment intensa entre les 12 del migdia i les 7 del capvespre. Per aquest motiu, les autoritats demanen molta precaució.
0: I per aquest motiu, de fet, el govern de les Illes Balears també informa que avui el nivell màxim de perill d'incendi forestal és alerta foc 4, tant a Mallorca com a Menorca.
2: Podeu consultar la regulació d'ús de foc, així com la seva possible suspensió, a alertafoc.caib.es i recordeu que està prohibit cremar en terreny forestal.
0: La plataforma Procamins Públics Oberts de Pollença ha presentat una reclamació a l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici 2026. Recordem que l'aprovació inicial es va fer el ple de maig i està publicat al BOIP i, per tant, ara estem en període d'al·legacions.
1: Aquesta reclamació sol·licita que s'incorpori a l'apartat de despesa del pressupost de 2026 el crèdit suficient per a l'execució de l'efectivitat de la servitud de pas o accés sobre els terrenys per on transcorre el camí de Cal Castell. Segons l'escrit presentat, aquesta actuació està programada en el PGO de Pollença de 1990 i està avalada per les sentències del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa del 18 d'octubre de 2001 i del Tribunal Suprem, Sala Civil del 27 de febrer de 2015. La plataforma també fa constar que la reclamació es presenta perquè faci efectiva previs als tràmits que pertoquin a la servitud esmentada anteriorment i no altres suposades servituds anul·lades pel Tribunal de Justícia, les quals, segons l'escrit, no tenen relació amb la que es reclama. La reclamació ha estat presentada dins el termini establert per formular reclamacions a l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per l'any 2026.
0: El Museu de Pollença va inaugurar ahir amb moltíssima gent l'exposició a la recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia a Pollença.
3: Es tracta d'una mostra amb 39 peces arqueològiques que s'han trobat a Pollença i que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. Avui, que és dilluns, el museu està tancat, però a partir de demà ja podreu veure l'exposició dins el museu en el seu horari habitual. Estarà obert al públic de dimarts a dissabtes de 10 a 2 i els diumenges també de matins de 10 a 1 i mitja. Teniu en compte que els dilluns i també els dies que siguin festius estarà tancat.
0: I la flama del Canigó arriba demà a Pollença.
2: La flama del Canigó és una tradició que vertebra els territoris de parla catalana per al solstici d'estiu. Cada matinada del 22 al 23 de juny, una flama custodiada al Castellet de Perpinyà renova el cim de la muntanya del Canigó. I des d'allà els voluntaris la distribueixen per centenars de pobles per encendre les fogueres de Sant Joan. Inspirada en el poema Canigó de Jacint Verdaguer, aquesta tradició va començar l'any 1955 de la mà de Francesc Pujades. Durant la dictadura franquista es va convertir en un símbol clandestí de resistència, identitat i unitat cultural de Catalunya. A Mallorca, la flama es distribueix als pobles des de l'Aró, on totes les delegacions de l'obra cultural balear recolliran la flama. El cas de Pollença, els horaris seran el dimarts de les 7:30, quan es rebrà la flama al convent. A les 8:15 arribarà a la plaça B amb diferents activitats, com un cercavila amb els xeramies de la Font del Gall i l'esbar de Sant Jordi, se farà una ofrena foral, se farà un recital poètic i se llegirà el manifest. Per acabar, hi haurà granissat per a tothom.
0: I en clau de successos, una banda de narcotraficants del port de Pollença s'enfronta a 55 anys de presó i a multes de més de 200.000 euros. La secció primera de l'Audiència Provincial de Balears celebrarà dijous de matí la vista prèvia contra 8 acusats d'integrar una banda de narcotraficants assentada en el port de Pollença.
1: La Fiscalia sol·licita que siguin condemnats a un total de 55 anys de presó i a multes que sumen 208.000 euros com a suposats autors de delictes contra la salut pública i de pertinença a organització criminal. La banda, segons exposa el fiscal en el seu escrit d'acusació, va operar almenys entre abril i juliol de 2020 en el port de Pollença. Usaven dos pisos pròxims entre si per traficar marihuana, cocaïna i MDMA. A més de múltiples quantitats de xifres de citats estupefaents en el registre de domicili, la Guàrdia Civil va confiscar caixes de munició de diferents marques, una navalla, una porra de goma i un matxet de 44 centímetres de fuet.
0: I ja vos han dit que aquesta setmana comencen les festes de Sant Pere. Un moll celebra aquest dia les festes amb una àmplia programació que comença dijous i divendres amb el cinema lliure en català.
3: Comença dijous i divendres en cinema, però continua. Dissabte amb actes que inclouen un cercavila de gegants, el pamboli solidari, que és a benefici de Baimar, i una actuació de ball de pagès, tot això en un moll vell. Diumenge, per altra banda, amb motiu del cinquantenari de la Setmana Nàutica del Port de Pollença, se farà un acte commemoratiu en el Club Nàutic. També hi haurà cercavila, la popular sardinada i una revolta amb un grup Red Bellies. I anant ja dilluns que ve, que és dia 29, i per tant la festivitat de Sant Pere, hi haurà missa solemne, acte institucional, lliurament de premis del concurs de dibuix Badia de Pollença, dinar de germanor, una inauguració de l'exposició fotogràfica El Moll 22x22 i una trobada de ball en línia en un moll vell.
0: I a més, vos hem de recordar que Sant Pere enguany és festa local aquí a Pollença. Una setmana més, el cicle Música al carrer amenitza les places del nostre municipi en concerts en acústic i diferents estils musicals. La música al carrer, com sempre, a partir de les 8:30.
2: Així es continua la música aquesta setmana a Pollença, començant avui amb Pet Toni, Sol i Marce a la plaça del Seglars. Dimecres tindrem a Rano, Paula i Marce en el carrer del Ponent, a Numoll, i divendres Maricus Comman Trio a l'Ajuntament. Per acabar la setmana, diumenge, actuarà en Gaia i la Nuti a l'oficina de turisme del Port de Pollença. I continuarà tota aquesta setmana la música pollença.
0: El Club Pollença informa que els tiquets per a la festa de la sòcia i el soci es poden recollir fins dia 30 de juny.
1: Sí, el club recorda que la festa sopar serà dissabte 4 de juliol i que serà imprescindible presentar el carnet de soci el dia del sopar. També recorda que cadascú haurà de dur el seu plat i els seus coberts.
0: Informació d'arrels marines, emmarcat dins el fòrum Talaia Nord. Aquesta setmana fan una hora baixa formatiu i és obert a tothom.
3: S'hi fan dos tallers, un taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions amb espais col·lectius, això es jugaran en dinàmiques participatives i pràctiques, i per altra banda un taller d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que fa aquesta entitat per preservar el litoral marítim. Tot això és aquest dijous, a partir de les 6:30 del capvespre, al Saló d'Actes del Port de Pollença. Us podeu apuntar a través de les seves xarxes socials.
0: I molt important recordar que avui hi ha campanya de donació de sang a l'Associació de Veïns del Port de Pollença, que podeu demanar cita a donasang.org.
2: Així és, serà de 5 a 9, encara queden algunes places, i pot donar sang qualsevol persona d'entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No heu d'estar de llum, però sí que heu d'haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les dones 3. Això sí, entre cada donació han de transcorrer almenys 2 mesos.
0: I els cossiers de Pollença han anunciat que el sorteig per a la Dama 2027 serà diumenge, dia 28 de juny.
1: Sí, totes les interessades han d'acudir diumenge, aquest diumenge 28, a les 8:30 al Club Pollença.
0: I passam a la informació esportiva. Vos han de recordar, vos han d'informar de canvis en els horaris de la piscina de Pollença.
3: Sí, l'Ajuntament ha informat que els propers dies 25 i 26 de juny, és a dir, aquest dijous i aquest divendres, la piscina municipal de Pollença obrirà a partir de les 4 del capvespre, ja que durant el matí, el primer tram de la jornada, les instal·lacions s'han d'utilitzar per les proves del procés selectiu de la policia local del municipi. Se recorda que la piscina del Port de Pollença, en canvi, mantindrà el seu horari habitual i demanen disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.
0: 9:24, què diu la premsa escrita o també digital, que ha dit aquest dies parlant del nostre municipi, perquè hem de dir que per mi, pensant que m'ho roben o diaris aquí a la ràdio, sí. Tal qual, per si qualcú se dona per al·ludit, perquè...
2: Que ja sabem que molts els estan
0: sí.
2: robant.
0: Sí, confirmant que m'ho roben. No robeu perquè tenim una càmera, no?
2: I bé, amb pocs diaris que teníem, sí que entré qualque notici, i parla sobre memòria democràtica i diu que Pollença col·locarà 34 jambordes per recordar les víctimes del feixisme. Les peces s'instal·laran en 3 jornades obertes al públic a diferents punts del municipi i a la participació de familiars. Continuarà ampliant el projecte Stolperstein, la col·locació de 34 nous adoquins a memòria de les víctimes locals durant el cop d'estat franquista i la guerra civil. D'elles, 27 s'instal·laran aquest estiu i les 7 restants quedaran pendents per una fase posterior. La col·locació de les primeres 27 pedres de la memòria es duran a terme en 3 jornades els dies 7, 8 i 9 de juliol de 10 a 12. El calendari fou recordat amb el govern i comptarà la participació de familiars de les víctimes qui coordinaran prèviament els recorreguts i horaris a través de la Comissió de Memòria Històrica de Pollença. Els adoquins se distribuiran entre diferents punts del nucli de Pollença i Humoll, a ubicacions consensuades a les famílies. Entre elles figuren carrers i espais com per Josep Cànaves, Càrrecs, Temple, la plaça Bea, Montició, en el Calvari, Joan 23, el passeig Anglada de Camarassa i la plaça de Miquel Catjong. també una altra notícia a l'última hora, ara sobre educació, i és que diuen que amplia el transport per l'alumnat d'FOP amb un total de 765 places. Els beneficiats són Inca, Sa Pobla, Artà, Marratxí, Llucmajor, Manacor i Capdepera, entre d'altres. L'alumnat de formació professional de Mallorca comptarà el proper curs amb un total de 765 places de transport gràcies a la creació de noves rutes i el reforç dels serveis ja existents que ha impulsat la Conselleria d'Educació i Universitats. El cas d'Inca, se crearan dues rutes específiques que afectaran el Pau Cases Noves. Una d'elles funcionarà de manera íntegra al terme municipal d'Inca, mentre que l'altra connectarà amb Pollença i Alcudi a la capital del Reigue, amb l'intenció d'afavorir l'accés dels estudiants del nord de Mallorca a aquest centre integrat d'FP.
1: I l'última hora de dissabte, de dia 20 de juny, destacava la part forana, al·legacions, aquesta notícia que nosaltres ja hem dit avui de matí, que la plataforma Procamins demana incluir el pressupost a la servitud de pas a Ternelles. La plataforma Procamins assegura públics oberts de Pollença a presentat al·legacions a l'aprovació inicial del pressupost municipal del municipi de 2026 per sol·licitar que s'incorpori a l'apartat de despeses de crèdit suficient per l'efectivitat d'aquesta servitud de pas o accés sobre els terrenys per on ha de transcorrer el camí de Cal Castell.
0: I d'així arribam a les 9:27. Tot seguit, un repàs en titulars destacats de les portades digitals d'avui dilluns 22 de juny.
5: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
3: Anem-hi-do a repassar primer la portada digital de Diari de Mallorca, ara mateix enceten amb una notícia a Ciutat. Les obres dels darrers 300 metres del nou muret de la platja de Palma per frenar l'avanç de l'arena s'acolen en plena temporada turística. L'inici de la temporada de l'arenal coincideix amb les obres de construcció del nou mur de formigó de 1.600 metres que separa la platja d'Upasseig. L'Ajuntament de Palma va esbocar l'anterior per acabar amb el botellot de turistes a primera línia, però l'arena va invadir el passeig, el carrer i fins i tot l'interior de les tendes. Cort va haver de rectificar. Grans tenidors i pisos per reformar ja s'ofereixen per entrar en el programa Lloguer Segur. Els API reconeixen que les noves condicions del pla permetran aportar uns 200 habitatges a l'any, però mai els milers anunciats. Demanen més controls per absorbir pisos turístics il·legals. El trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca s'inicia aquesta setmana o dia 29. Una barca de Baleària farà el transport a Palma del dilluns a divendres. Avui havia de començar l'enviament, però problemes de logística i burocràtics ho han retrasat. En tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de Balears afirma que enviar un vídeo sexual a un company no mereix un acomiadament. Per altra banda, un cinema extingit, una antiga escola de música, una mesquita i una església evangèlica és el carrer del Regal, el carrer on Son Goleu va aprendre a organitzar-se. I en esports, futbol, entre sortides i situacions incertes, els quatre jugadors finalitzen contracte amb el Mallorca. Mascarell té propostes per anar-se'n, Asano s'acomiada, accepta sorpresa i Cuellall i Llebrés segueixen pendents d'una decisió. En educació, qui xerra de sexe a casa? Un estudi de la UIB revela que la comunicació materna s'associa amb una major confiança sexual, però també evidencia que l'educació afectiva o sexual segueix recaient principalment damunt les dones. En urbanisme, Escorca aprova la regulació de la piscina del Santuari de Lluc. La modificació ratificada per l'Ajuntament permet adaptar el planejament a unes instal·lacions existents des de fa dècades i no preveu augmentar l'edificabilitat. També en urbanisme, el Consell assegura que els aparcaments creats per l'Ajuntament en el desviament de Solla no tenen autorització. Successos, la caiguda d'un home desvella una fuga de gas a un domicili de Palma en 10 intoxicats per monòxid de carboni. I en planes culturals, el mallorquí Miquel Mas Fiol que farà el Teatre Lliure al setembre. El dramaturg té l'encàrrec de retromenatge als inicis d'aquest teatre de Barcelona que compleix 50 anys. A partir d'una revisió de La vella Helena, estrenada el 1979, vol ficar-se en l'esperit dels fundadors del Lliure i per això tot l'equip artístic del nou muntatge el camparà dins la Sala de Gràcia. Un titular també en Natura, el govern espera des de fa 9 mesos que l'Estat ampliï el catàleg de les serps invasores a les Balears. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural reclama una resposta urgent per reforçar la lluita contra aquestes espècies. Un jove roman a la UCI després de precipitar-se en un quilo d'esmora i la seva família llança una campanya per recaptar dobbes. I en futbol també, Oyarzabal i Lamine segellen la classificació d'Espanya per als 16ans amb un resultat de 4-0 contra Aràbia.
2: Repassam ara portades del diari digital. Ara, Balears, trobam a portada indignació ecologista perquè el govern pot desprotegir el tronc per decret. La llei Òmnibus permet que el govern rebaixi la protecció de la icona ecologista. També obre la porta a projectes empresarials en sòl protegit i rebaixa la llei d'espais de rellevància ambiental. Brioche Pedroche contra el sofrit pallès. La cuina tradicional d'Eivissa lluita per sobreviure. La nova acadèmia de cuina d'Eivissa i Formentera vol anar al rescat d'una gastronomia pròpia que s'ofega a l'amplíssima oferta per a turistes. També l'independentista que ha canviat la Constitució des de Formentera, Josep Costa i Àngel Navarro, com a tècnics del Consell, varen redactar la reforma de la Carta Magna perquè l'illa tingués un senador. També l'illa de 12.000 habitants que guanya influència i Formentera tindrà un senador propi. La creació del Consell va ser la primera passa perquè Formentera tingui senador. I 14 pisos per acollir famílies. Perdoneu, 14 pisos per acollir familiars de malalts desplaçats. M'he cremat, vine, 20 anys ajudant a les famílies que deixa Mallorca per una malaltia greu. L'Associació d'Ajuda a l'Acompanyament del Malalt guanya el Premi Ara Balears Colònia Caixa Pollença de l'Acció Social per acompanyar les famílies de les illes desplaçades a Barcelona per rebre tractament mèdic. També Palma surt al carrer contra els desallotjaments en plena crisi d'habitatge. La PA denuncia una neteja social després del desallotjament de l'antiga presó i alerta del futur de Son Bordoi, on viuen unes 180 persones. Trobant també una entrevista a Maria Agnès Sant Pol Sabater, diu, si un bal no el veuen pel

0: a les eleccions amb el lema Mallorca primer. I mor el nin de 3 anys que es va ofegar en una piscina de Santa Margalida. El menor de nacionalitat danesa estava ingressat en estat crític a Son Espases després de patir un ofegament accidental divendres hora baixa. També detingut per cremar contenidors a Palma i incomplir una ordre d'allunyament. L'home de 56 anys ja havia estat arrestat 48 hores abans per vulnerar la mateixa mesura cautelar. I l'estiu comença la primera onada de calor. L'AMET preveu temperatures per damunt dels 36 graus. A les Balears, nits tropicals i pols en suspensió. També en quant a Sant Joan, Ciutadella es prepara per al Sant Joan més segur. La Vetlla del Bé obre aquesta dissabte, vespre a la gran festa que dona la benvinguda a l'estiu i que enguany estarà marcada per un operatiu ja modèlic a les Balears, una colcada amb més cavalls i un primer toc més massiu que aquests darrers viernes.
1: Anem ara amb el digital d'última hora que enceta dient el govern amenaça part de les rebaixes fiscals del pla anticrisis de Provenç. Considera inconstitucional que les subvencions es compressin a l'IRPF, un punt que afecta sobretot als autònoms. Detingut a Palma per violar el seu germà de 3 anys i encomanar-li una malaltia de transmissió sexual. Les Balears tenen més del triple d'habitatges turístics de propietaris no residents que la mitjana d'Espanya. La notícia s'il·lustra amb una vista panoràmica de Pollença i diu que Pollença és un dels municipis amb més percentatge d'habitatges turístics. I destaca l'onada de calor. L'AMET llança un avís especial per calor tot Mallorca. Està en alerta aquest dilluns. També a l'estiu arranca el Pla de Mallorca amb alerta màxima per l'excessiu consum d'aigua. DEA mantindrà durant tot l'any les limitacions a l'ús de l'aigua. Passant per turisme, Norwegian Airlines converteix Mallorca en una peça clau el seu nom gegant, en el seu nou gegant turístic. Un nen de 10 anys que jugava amb un encenedor i un esprai va provocar l'incendi agrícola a Inca, que ja està extingit. L'audiència manté les mesures cautelars per al patró del iot que va matar un jove a Calabona. Aquest accident nàutic a Calabona ens ha passat per sobre. Li han donat gas i s'ha manat de les mans. El iot anava a tota velocitat. Nosaltres cridàvem com a bojos, però no ens van sentir. Una condonada mallorquina, l'infant d'una presó a Tailàndia. Les guardianes triaven a gust les presses que violarien. I passant per queixes veïnals, adverteixen de la presència de vespers a la zona per a gossos del parc Wi-Fi. A Manacor, Sebastià Gaià Riera, un camí és públic tant si està catalogat com si no. A Successos, 10 intoxicats per una fuita de gas o un forn per a pizzas d'una casa de Palma. I una dona golpeja un septagenari a la cara per robar-lo a Palma, en ple centre. Anem al banc i em dones més diners, li va dir. I pel que fa esports, parlant del Mundial, que no podia ser d'altra manera, notable, Espanya, concloent Oyarzabal, l'un per un de la selecció. I Bèlgica segueix sense carburar i Uruguai es fica mentrestant en un embolic. I acabam amb esport local, l'atletisme. Magaluf corona els millors especialistes de 2026. I la Champions League ja espera el Son Codera TGC a Mallorca.
2: I d'arribar a les 9:39 minuts, ara ja tot seguit, feim un repàs al temps.
3: Ràdio Pollences, comunitat.

Idò, així hem començat el programa avui amb aquest avís especial per calor que ha llançat l'AEMET a tot Mallorca. Tenim alerta avui dilluns, una onada de calor.

El que s'agreuja màximes que alguns punts poden fregar els 40 graus. I de l'Agència Estatal de Meteorologia ha llançat un avís especial per calor a la península i també aquí, a les Balears, que ja tenim unes temperatures molt altes per l'època de l'any, tant de dia com de nit. Per avui dilluns, tota Mallorca està en alerta, taronja a l'interior, on s'esperen màximes de 39 graus i a la resta groga. Per tant, nosaltres tenim alerta groga. La dorsal que s'està desenvolupant sobre Europa contribueix a la formació d'una situació de bloqueig aquests dies, cosa que afavorirà el destapament d'una dana a l'oest de la península Ibèrica durant la jornada d'avui. La circulació associada en aquestes dues estructures fa que es desplaci cap al nord la massa sahariana seca i molt càlida, cosa que, unida a l'elevada insolació pròpia d'aquesta època de l'any, dona lloc a un episodi de temperatures molt altes i persistents que s'allargaran fins a la primera meitat de la setmana que ve. A tot això s'hi afegeix que s'espera un nivell de perill important a les hores centrals del dia, especialment en activitats a l'aire lliure per a persones vulnerables, en nits que també són molt càlides, un risc d'incendi que, com han dit abans, també està en augment. Per demà s'esperen cels poc ennivolats o clars, es destaca que les temperatures podran baixar un poquet, tot i que el sud i l'interior de Mallorca continuarà l'alerta, baixarà a nivell groc i màximes que podrien assolir fins i tot els 38 graus, això a l'interior de Mallorca per demà. I de tota Mallorca es troba sota els efectes d'aquesta onada de calor, la primera de l'any, que ja va començar divendres dins la primavera, un episodi d'altes temperatures que s'ha produït fins i tot, com dèiem, abans de l'estiu. I, de fet, també anuncia l'AEMET que aquest diumenge ahir es va produir la primera nit tòrrida de l'any. Per exemple, a Banyalbufar, la temperatura mínima, la mínima, no va baixar de 29 graus. I anem a veure aquí Pollença. Tenim alerta groga, com han dit abans, per aquesta onada de calor. L'alerta s'activarà a les 12 del migdia i la tindrem fins a les 8 de l'hora baixa. La temperatura que podem assolir avui entre les 12 i les 8 a Pollença és de 38 graus. Una jornada ben destapada, la d'avui, també la de demà dimecres, demà dimarts, dimecres, Sant Joan i dijous, en principi divendres, qualque núvol, però tenim una setmana predominantment assoleada. Sí que poden dir que la millor partida dimecres davalla ja la màxima, al voltant de 34 graus, però bé, tenim unes mínimes molt altes també, voltant de 22 graus. Ara vos farem un repàs de les dades que tenim a les nostres estacions. A Pollença, en aquests moments, ara mateix, l'estació del Calvari és de gairebé 30 graus, 29,9. La mínima s'ha donat quasi quan eren les 7 del dematí amb 23,5 graus, és a dir, que durant el vespre hi ha hagut una temperatura més alta de 23,5 graus aquí a Pollença. El vent ara està entrant de nord-est, ho fa 3,2 km per hora, una humitat baixa, això sí, 31%, i una pressió atmosfèrica amb 1.022 hectopascals. I de tenim 29,9 graus, però aprofitarem una jornada com avui per donar-vos dades de les altres estacions. A Campontico, ara mateix, 31,6 graus marca aquesta estació, 31,6, i també més alta que aquí, amb una sensació de 33 graus. Són les 9:43 minuts i tenim ja aquesta temperatura. I per acabar també vos informam d'aquí de Pollença l'estació de la Serell, que marca 30,8 graus en aquesta hora. I anem a veure en un moll, a davant a la mà, la brisa costanera fa efectes, la temperatura ara ja és de 27,6 graus, però la mínima està molt alta, 24,2, no s'ha davallat d'aquesta temperatura i la mínima s'ha donat ja ben prest, a les 7:30 d'aquest dematí. El vent ara està entrant suau, fa 0,8 km per hora, la direcció és de sud-est, de Xaloc, la pressió atmosfèrica 1.021,5 hectopascals i la humitat està al 64%.

0: I acabem fent un ullat de quina és la situació marítima de Formentor a Cap de Pere la jornada d'avui. Un vent de component sud-est de força 3, girant a nord-est, així com avanci la jornada. L'estat de la mar poc alterada, onades entre 0,1 i 0,5. Amb marejol no hi ha cap avís marítim significatiu. I d'hora mateix falten 15 minuts per arribar a les 10 i encara vos han de contar moltes coses. Bueno, anem a les curiositats.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
0: Avui donem 22 de juny, qui fa festa avui?
2: I de bé, Joana, avui no n'hi ha molts, no sé tu, Jaume, si n'has trobat cap, però Sant Paulí de Nolas, és a dir, Sant Paulí de Nolas,
3: sí.
2: Poc més.
3: Ja està.
2: Sí.
3: I Santo Tomàs Moro.
0: Sant Paulí i Sant Tomàs Moro.
3: Sant Tomàs Moro, sí.
2: Així que bé, no n'hi ha cap sant destacat el dia d'avui, però bé, vos felicitam, el que us agradi l'estiu, com dèiem abans, perquè vos ha arribat de ple. Però bé, hem de comentar també qualque efemèride curiosa. Per exemple, se va publicar el primer gran èxit d'un grup espanyol de música pop, Mecano, Hoy No Me Puedo Levantar, en 1981. És a dir, ara anava a calcular anys, 45 anys fa d'aquesta cançó. Després, ara que som en un mundial, en 1986, el futbolista argentí Diego Armando Maradona va ficar aquest gol conegut com a la mà de Déu, no? L'històric partit de futbol contra Mèxic que enfrontava Argentina contra Anglaterra. Després ell marcaria el que per molts és un gol d'un segle, no? que bé, el va ficar la mà, no? la mà de Déu, que també ningú s'explica com va ser aquest gol, però bé, va ser tal dia com avui, a 1986. I també a 2010 se va jugar un partit de tennis més llarg del món a Wimbledon amb en Maud contra Nisner, 11 hores i 5 minuts.
3: Puf.
2: És a dir, una bona estona. En quant a aniversaris, per exemple, és un de Meryl Streep, un de Lindsay Wagner i Tracy Polan. Avui va tot d'actrius. I bé, us hem de comentar dies internacionals. Per exemple, n'hi ha un parell, però és un dia internacional dels boscos tropicals. Nosaltres no en tenim aquí, de boscos tropicals, encara que amb aquesta temperatura i aquest vespre dona un poc...
0: Ni tropicals
3: sí,
0: en tenim,
3: tropical,
2: sí, dona l'aparença un poc de tropical, però no ho és. I de boscos tropicals són ecosistemes fonamentals per la vida del planeta i són dos boscos més extensos de l'història, però com malauradament com tots els boscos i la vida natural està amenaçada en greu perill per moltes coses com la fragmentació de l'hàbitat, l'alteració de la biodiversitat, òbviament degut a l'home, a l'ésser humà. I anualment se perden 10 milions d'hectàrees de boscos, és una xifra que... 10 milions d'hectàrees, no de quilòmetres, d'hectàrees, és a dir, bastant. Però bé, bàsicament aquests boscos se'ls denomina macrotèrmics i estan ubicats a zones amb milions d'espècies arbòries, plantes que no tenim, que només existeixen en aquests ecosistemes, i estan ubicats en el tròpic de Capricorni, de Càncer, països de Sud-amèrica, Àfrica i el sud-est d'Àsia. Així que bé, commemorar aquest dia i bé, recordar-vos que se perden 10 milions d'hectàrees a l'any. També és un dia internacional del futbolista argentí per aquest gol de Maradona, i és un dia internacional del Volkswagen Escarabat, no? No sé si n'heu tingut qualque familiar, si en coneixeu qualcun.
0: Qualque mig, sí.
2: N'hi ha, encara en fan, crec.
0: Són
2: no?
0: molt guapos.
2: Sí, encara en veus qualcun voltant, però...
0: Més que fan, que són les relíquies. Bé, se va fer un model nou després, però el clàssic en veus qualcun encara.
2: Ja és una relíquia, però bé... se va crear el primer, bé, va ser un Alexander Gromov, el 22 de juny de 1934, aquest cotxe, i té, bé, en Ferdinand Porsche, que és també creador de Porsche, va intervenir en la creació d'aquest cotxe, així com a curiositat. I també així ràpidament és el dia mundial de les dones sense roba interior. Així que bé, ja sou, avui no... Si voleu donar suport, ja sou què heu de fer, no serem molt explícits. I vos hem de comentar, no sé, Jaume, si hi ha qualque efemèride que m'hagi deixat, així,
3: no,
2: qualque aniversari.
3: No, tens, o sigui, totes les que jo tenia les tenc, o sigui, les que jo tenia les ardites, i després el que sigui el millor, no ho sé, el naixement de Cyndi Lauper, avui va néixer l'any 1953, de Cyndi Lauper, que se va fer famosa als anys 80 per Girls Just to Wanna Have Fun, que va esdevenir un himne per les dones en aquella època.
2: I bé, en quant a efemèrides musicals, això segons el meu criteri, no és que sigui millor ni pitjor, però bé, hem de parlar d'un compositor que molt de pics són els que estan darrere de cançons molt conegudes, com és Ocasi, i se commemora la mort d'un dels majors compositors de l'història, que és en James Horner. Va morir un accident d'avioneta i a lo millor no vos sona, però bé, tenia 61 anys quan va morir el 2015 i ha estat l'autor de moltíssimes bandes sonores, unes 200 més o menys, però de les seves més conegudes està, per exemple, Apollo 13, Braveheart, una mente maravillosa, Jumanji, The Amazing Spider-Man, Avatar, i va rebre dos Oscars aquest compositor per la banda sonora de Titanic, i també va ser el que va composar la cançó en Celine Dion, que es conde, molt d'aquests artistes famosos tenen qualcú darrere que els hi fa tota la malla de la música, la lletra, arranjaments i demés, i va escriure My Heart Will Go On juntament amb en Will Jennings, que va interpretar en Celine Dion, i que podem escoltar Titanic. Així que si vos pareix, escoltam un trosset d'aquesta cançó.

0: I 54, la deixem un paquet de fons, perquè li queden encara quasi 2 minuts de cançó, eh? Un clàssic, aquesta pel·lícula. Quanta vegada l'heu vista?
1: Uf, un parell. Uf. I encara no m'explico perquè en DiCaprio no se va ficar en
2: una
1: taula. No va entrar, no. I tenia espai, eh?
3: Sí,
1: tenia espai, però bé.
3: No, Rose no li va deixar espai.
1: Jo li llevaré tots els Oscars per això, aquesta pel·lícula. Però bé,
0: Bueno, anem a l'agenda. La deixem un poquet que mos acompanyi per l'agenda, perquè sí, l'agenda és llarga, perquè com dèiem, hi ha les festes. Vinga, començarem l'agenda del dia a dia, si tenim temps, quan feim darrerament, que mai tenim temps. Després anem a informacions més generals. Ja ho han dit que demà, dia 23, la flama del Canigó arriba a Pollença a les 7:30, serà la rebuda en un convent, a les 9:45, arribada a la plaça D en diferents activitats. Hi haurà cercavila amb els xeremies de la Font d'Ullà i l'Espar de Sant Jordi, hi haurà ofrena floral, recital poètic i lectura del manifest. I amb acabar, granissat per a tothom.
2: I hem de dir que aquest dijous també hi ha un contacontes. Tu necessites una afició de la jove Xesca Font, que és la mateixa autora, i que l'explicarà a les 5:30 que a Llobera per infants a partir de 4 anys. L'aforament és limitat, convé apuntar-se a mediadora@ajotapollenca.net.
0: I és una nina, na Xesca.
2: Quant any tenia? 12,
0: no sé,
2: 11.
0: Qui ho va dir? 11 o 12, qualcú ho va...
2: S'ho van demanar, sí, però no m'ho sé de memòria.
0: No, sí, 11 o 12.
3: 11, jo crec que era 11. Era molt jove, sí, sí, molt joveneta.
1: També tenim cinema a la platja d'Homoll, a la platja del Bercuig. Tindran dos curtmetratges, dijous i divendres, a les 9:30. El primer serà La llum de l'Aixa, dijous, i Molt lluny, divendres. Recordem, cinema lliure a la platja del Bercuig a les 9:30.
3: I passant per la festa de Sant Pere, aquest dijous, com en Bruno acaba de dir, tenim cinema lliure, però divendres 26 també cinema lliure, i dissabte 27 començarem amb el Cercaviles a les 8 amb el gegant de Pollença i l'Esbar de Sant Jordi acompanyat de xerimies orats. Sortirà de la plaça Miquel Callonc i qui verà el Moll Vell. També dissabte a les 9 hi haurà Pan Boli Solidari al Moll Vell en benefici de Vallmar, i a les 9:30 hi haurà Vall Pagès al Moll a càrrec d'Aires de la Cala.
0: I diumenge, dia 28, a les 12:30 hi ha l'acte commemoratiu al Real Club Nàutic del Port de Pollença amb motiu dels 50 anys de la Setmana Nàutica del Port de Pollença. Se farà entrega de reconeixements i agraïments a totes les entitats col·laboradores, i això ho organitza Amics de Sant Antoni, que ja vos han dit que a les 11 els atendrem aquí avui. A les 7:30, diumenge, cercavila la tropa de cornetes i tambors del Soldà, que sortiran de la plaça Miquel Callon per acabar al Moll Vell. A les 8, la sardinada popular en un Moll Vell, amenitzada pels xeremies orats, i recordeu que heu de doblar tassó i coberts. I a les 10, la revela en guanya càrrec del grup musical Red Bellies, també al Moll Vell.
2: I en ja dilluns, que és el dia de Sant Pere, dia 29, recordem, és festiu, és festa local. A les 11 hi ha missa solemne a la parròquia de la Mare Déu del Carme, a les 12 comença l'acte institucional, també en un Moll Vell, hi haurà aperitiu per als assistents, a la 1 lliurament de premis del concurs de dibuix Badia de Pollença, això se fa en el Club Nàutic. Allà hem de dir que l'exposició l'organitza també Amic de Sant Antoni, se podrà veure fins al 17 de juliol. Udinada Germanó a la Llonja és a les 2, les inscripcions s'han de fer a la cofradia de pescadors. A les 7 del capvespre s'inaugura una exposició de fotografia al Moll Vell 22x22. Se fa a l'Associació de Veïns del Port de Pollença i són 22 fotografies de 22 fotògrafs que mostren la seva visió d'un moll. Això ho organitza un museu de Pollença. I a les 8 de l'hora baixa, també de dilluns de la setmana que ve, quedada de ball en línia en un Moll Vell a càrrec de Line Dance Balear. Heu d'anar amb algun detall de mariner si voleu anar a ballar. Hem de dir també que durant aquestes festes de Sant Pere hi haurà mercadet a Moll Vell els dies 27 i 28 de juny, de les 6 d'aquest vespre a les 11 de la nit, és a dir, dissabte i diumenge, i durant les festes a Vallmar serà qui se farà càrrec de la taverna de Moll Vell.
1: I també vos recordam abans d'acabar en quantes exposicions que podeu visitar, l'exposició de la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris en el Museu de Pollença.
2: I mira, una informació de darrera hora, perquè mos arriba ara un nou conte contes. Se diu Vet aquí dues vegades, la rateta que es comprava l'esqueleta. Això se fa aquella vera dimarts de la setmana que ve, dia 30, però ja sabeu que com que s'omple aviat, convé apuntar-se. Escriviu a mediadora@ajtapollanca.net. També està adreçat a infants a partir de 4 anys.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Ciutadella ja està immersa en els preparatius per als dies grans de les festes de Sant Joan i rep aquestes jornades ja milers de visitants. D'aquests es calcula que enguany 13.000 seran mallorquins i la majoria hi van en ferri. Ho connectem ja en directe amb el port d'Alcúdia, des d'on parteixen aquests ferris cap a Menorca. Allà hi ha Cristina Bausà. Bon dia. Molt de moviment avui, no?
1: Bon dia, sí, molt de moviment des de primera hora i fins ara ha estat un vaivé de gent, sobretot de joves que enguany han fet les proves d'accés a la universitat i que van a les festes de Sant Joan com a símbol per posar punt final a una etapa i encetar-ne una de nova. Han pogut parlar amb alguns d'ells i això és el que ens han dit que esperen d'aquests dies a Ciutadella.
2: Lo més important és anar per passar-ho bé entre tots i estar tots junts, i això és el que vull disfrutar de l'experiència de tots junts.
3: Estàvem emocionades perquè és la primera vegada que hi anem, però bueno, com que també és típic anar-hi quan acaba el segon de batxiller, pues sí que tenim molta il·lusió.
4: Hem estat tots anys esperant aquest moment per, com el nostre viatge de fin de curs, i la veritat que tenim molt de ganes.
1: Dèiem que per enguany estan previstos 13.000 mallorquins que viatgin des de Mallorca cap a Menorca per anar a aquestes festes de Sant Joan. Són una mica menys que l'any passat, però tot i això és més moviment del que és habitual als ports. De fet, per avui a Ciutadella estan previstes 9 escales.
0: Gràcies, Cristina. En directe des d'aquesta estació d'Alcúdia, on la gent ja parteix cap a Menorca i aquesta setmana, a més, evidentment, d'aquestes festes de Sant Joan, també està marcada per les vacances escolars. La FAPA reclama al govern que augmenti els llindars de renda per accedir a ajudes per conciliar. I és que asseguren que els actuals no són realistes.
5: En una entrevista a l'Informatiu Matí, David Edwards, vocal de la Federació de Famílies, ha lamentat que amb l'encariment del cost de la vida, moltes famílies que necessiten aquestes subvencions no hi poden accedir.
6: Sempre podrien ser millors, i sobretot el problema més gros són els llindars. Els llindars no són realistes. Amb el cost de la vida que està avui, que tenim avui, molta gent que es queda de fora d'aquestes ajudes les necessitaria.
5: Edwards ha criticat les dificultats en què es troben les famílies, especialment les d'infants més petits, per conciliar aquest estiu amb menys recursos disponibles que altres anys. Ha lamentat també especialment el cas de l'Ajuntament de Palma, que ofereix alternatives més econòmiques, però que enguany les ha tretes molt més tard del que és habitual, quan moltes famílies ja s'havien cercat altres ocupacions.
0: I més qüestions. Les hipoteques es desplomen, atenció, un 24% durant el mes d'abril a les Balears. De fet, l'arxipèlag és la comunitat on més ha caigut, a diferència de la mitjana estatal, on creixen. Han passat concretament les Balears de les 1.300 signades a l'abril de l'any passat a les 1.055 d'enguany.
5: D'aquestes, 770 es varen constituir sobre habitatges quan el 2025 es va superar el miler. Pel que fa a l'import, han passat de 250.000 euros de mitjana sol·licitats a l'abril de l'any passat, dèiem, als 284.000 euros d'enguany. I pel que fa a l'acumulat de l'any, en els primers 4 mesos es varen signar 3.500 hipoteques per comprar residències, que és un 7,5% manco que l'any anterior.
0: I de la plana estatal, l'atenció informativa és avui al Consell General del Poder Judicial. Des de les 9 del matí, la comissió permanent del màxim òrgan de govern dels jutges està reunida d'urgència per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per la interlocutòria en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la qual apuntava que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a una eventual fuga. Unes paraules molt criticades, sobretot des dels cossos policials. Les 10 i 4 minuts, tornem a les 11.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: 10 i 13 minuts, és dilluns, o dilluns en aquesta hora, ja sabeu que saludam en Ovalda de Pollença, Martí Marc, que la secció Ovalda respon. Martí, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal, com estàs?
0: Bé, molt bé.
1: Bé que no ets a Sant Joan.
0: No, alerta que encara hi som a temps, eh?
1: Hombre, encara me falten dos dies per Sant Joan,
0: eh? Avui que és un dia guapo, ja m'agrada molt el dia 22 allà, i 23 demà, aquí del Cudi a Ciutadella, no
1: és
0: en fora.
1: És un bot, eh? És més aviat que anar a Palma, quasi.
0: Sí, la veritat, que hem de dir que molt de pollensins i pollensines ja hi són des de divendres,
1: sí,
0: el dissabte,
1: ho sé, i a més, jo a vegades tenc un cert temor, ara ho dic un poc irònicament, no?, que com que hi ha tant de pollensins i pollensines que van a les festes de Sant Joan, i entre Ciutadella i Pollença estan tan a prop que ten poc que no m'ho facin qualque dia una sol·licitud de fer un Sant Joan a Pollença en cavall i aquest tipus de coses.
0: No, perquè a pollensins i pollensines els agrada anar allà.
1: L'autèntic.
0: Viure-ho allà. Hi ha pobles de Mallorca que se fan coses de cavall,
1: sí, ja sé,
0: per Sant Joan.
1: Sí. A Mancor. Me pare que aquest cap de setmana passat hi va haver coses de...
0: Sí. Però a nosaltres ens agrada viure la festa d'allà, que és preciosa, amb un protocols i sobretot, com ens va explicar en Rafael Coves, el coordinador de policies tutors, que el varen tenir ja fa dues setmanes per aquí, explicant aquest programa de festes segures i que van a les escoles, que cada vegada se n'hi van més joves, i que a part d'explicar-los la perillositat i el que poden fer i el que no, està molt bé que els expliquen la tradició d'aquesta festa,
1: important.
0: Perquè si te'n vas a una festa has de saber el que te trobes i respectar-la, sobretot.
1: Aquest és un tema que a vegades hem parlat, perquè pensa que veia els moros cristians o Sant Antoni, que són dues festes tradicionals d'aquí, a vegades, ara per exemple estic pensant en moros i cristians, la quantitat de gent que se vesteix bàsicament de mora, però també de cristians, que no saben res i que ni, jo no sé si passen, si van a un carrer major, segurament molt no arriben ja a Can Escarrinxo, i crec que és una forma de dir, se vesteixen com a dir m'he vestit, però que la veritat no saben ni la tradició, i això a vegades de lluir la festa, no? Perquè comencen molts, acaben poc, i al final a vegades la gent s'apunta per altres coses que no tenen res a veure la festa com a tal. Però bé, això són coses complicades, però estic d'acord amb el que deia Rafael Coves, de que no només s'ha d'explicar mesures de seguretat, sinó d'entendre la festa, la tradició, les normes, inclús les innovacions que se fan moltes vegades, però quin és el contingut real de la festa, perquè jo crec que això t'ajuda a respectar-lo una mica més, no? Que les coses no se fan així perquè sí. Però bé, cada poble la seva tradició.
0: I per allà, disfruteu molt en aquesta festa tan preciosa que és. No us escoltaran, evidentment, tots els que són.
1: Tu creus que no mos escolten?
0: Els que són allà.
1: Tu creus que no?
0: Estic creient que no, estic seguríssima que no. No és que cregui, estic seguríssima.
1: Ho diu per experiència.
0: Evidentment que sí. Qualque any hem fet, qualque connexió amb pollensins que eren per allà i mos contaven com ho vivien. A vegades la connexió és un poc complicada.
1: Complicada, clar.
0: Sí. Però bé, vinga, tornem a Pollença, anem a l'actualitat d'aquí, i l'altre dia, com que sempre començam fent un repàs de l'agenda, i hi ha tantes coses, tantes activitats, que ho deixarem per al final, perquè després no tenim temps de parlar de lo que és l'actualitat política més en si, i així que començarem, idò, xerrant de... Si trobes, hem de dir que aquest dijous és el darrer dijous d'un mes de juny, hi haurà ple. I ja vareu fer la comissió informativa divendres, i si mos pots avançar un poquet, com seran? Quins són
1: com
0: els punts?
1: Com tu dius, cada divendres anterior a la setmana doble feien la comissió informativa, que ja està totalment institucionalitzada. Jo crec que hi ha un parell de temes, el qual no ho diré tot, perquè encara el ple no està convocat, se convoca avui, però hi ha, per una part, aprovar un reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació de Funcionaris de l'Ajuntament de Pollença, que és un reglament que s'ha aprovat primer en Mesa, negociant de los sindicats, etc. i simplement són normes de funcionament, com ha de funcionar la mesa de negociació dins el parc de funcionaris. Fa un parell de mesos vam aprovar també el reglament de mesa dels empleats públics, que és semblant, és a dir, són unes regles perquè quan se fa una negociació has de saber una miqueta de què va la cosa, no? És a dir, com s'han de presentar, quan s'aproven les coses, quan se convoquen, en fi. I se tracta d'una cosa molt instrumental, molt tècnica, no? Però bé, s'ha de provar. I s'aprova, o se proposarà, diguem, en el pla, i després va a informació pública, perquè hi pot haver al·legacions. Jo, una de les coses que té més seguretat jurídica és el que fa l'Ajuntament, és a dir, perquè qualsevol cosa que aproves has de fer va a informació pública. Ara, per exemple, els pressupostos han anat a informació pública, hi ha hagut al·legacions, cosa que realment a la transmissió, com el Parlament de l'Ajuntament, no hi ha al·legacions, vull dir, és un altre món, és una altra cosa, no? Però bé, els ajuntaments són molt garantistes i totes les coses, a més que s'aproven inicialment, s'han de tenir un temps d'al·legació a informació pública i després tens un temps de tornar a dur-ho a pla, evidentment, no? Per tant, aquest és el primer punt. Un altre punt també, aquest sí que és important, és el reglament de reglament de teletreball. És a dir, sabem que a partir de la Covid, ho saps, van començar molts ajuntaments, varen haver de fer feina a les administracions, inclús empreses privades, diguem, online, diguem. Per tant, és un reglament de teletreball per a treballadors públics de l'Ajuntament de Pollença. Se tracta de tenir unes normes que doni la possibilitat a determinats treballadors, perquè, clar, hi ha treballadors que no tenen possibilitat, un que està a l'OAC, la brigada, la policia, per dir tres tipus de treballadors, que aquests sí que no tenen dret, diguem, en el teletreball, degut a les característiques de la seva feina, no? Però la majoria de resta de treballadors sí que poden fer teletreball, i en aquest moment no hi ha una normativa de teletreball. Per tant, hi ha treballadors que ho han demanat que realment no se'ls hi ha donat, tot i que hi ha alguns treballadors del nivell que sí que la tenen, per altres tipus de normativa, i aquí, evidentment, se tracta d'igualtat d'oportunitats, que tothom té la possibilitat de realment aquest teletreball, però se tracta d'un teletreball que, per una part, ho has de sol·licitar, hi ha d'haver el teu departament o el responsable polític, depèn, que ha de fer un informe dient que sí, s'ha de fer un pla de treball, evidentment, i això tens un any màxim, que és renovable, se pot renovar, per tal de que un moment determinat puguis fer aquest tipus de feina. També se poden fer dos dies màxim a la setmana, i pot haver excepcions en funció de que potser una setmana determinada una persona pugui tenir o un temps determinat per raó determinada, no? Per tant, hi ha d'haver una informació del cap del departament o del responsable polític, però ha de passar per mesa, la mesa d'empleat públic, perquè tothom ha de saber que s'ha demanat, s'ha dit que sí, que no, o al contrari, i tothom ha d'estar, diguem, i tothom ha de tenir un dret a la defensa, i en aquesta mesa és quan se donarà un vistiplau en aquestes sol·licituds, en aquestes respostes. Pensa que a vegades, també això és un tema important, com deia abans, hi ha d'haver un pla de treball, és a dir, no se tracta d'un teletreball així, però hi ha una cosa que també, tu pensa que un mallorquins, el tema de les distàncies ho duim malament, no? I hi ha gent que a vegades ha demanat per venir a Pollença quan ha estat una borsa d'interins, etc, i mos ha demanat si realment hi havia possibilitat o no d'un teletreball. Si no estava regulat, és molt complicat, no? Perquè hi pot haver, en fi, algunes discrecionalitats, no? I hem d'evitar al màxim la discrecionalitat perquè un sí i l'altre no. Aquí tothom ha de tenir els mateixos drets i els mateixos deures al respecte. Per tant, hi ha hagut gent que vivia a Palma, o jo què sé, a Marratxí, o a altres puestos, que realment han demanat per tenir teletreball i no se les hi ha pogut donar. Això nosaltres, com que a vegades venia Pollença, molta gent se li fa una mica llarg, de qualsevol manera, pensar que això és un bon instrument que pot donar, fer que gent que potser ho necessita, perquè tenen un perfil adequat, puguin fer feina aquest teletreball, i això ens donarà a tots nosaltres, pues, la possibilitat, evidentment, de tenir treballadors en aquest sentit. Per tant, és una normativa que s'ha passat per totes les meses, informe jurídic de la de l'atac de personal, de l'escritari de l'Ajuntament, i ara s'aprovarà, diguem, o no, vull dir, o va anirà a ple, a la comissió informativa se va aprovar, lògicament, però a vegades l'oposició a vegades sempre sol estendre, quan diu la comissió informativa, no vol dir que estiguin en contra ni a favor, però simplement ja diran la seva dins el ple, lògicament això és normal, i bueno, jo penso que s'ha d'aprovar perquè crec que és necessari tenir aquesta norma tenint en compte que el teletreball és necessari, que fer feina online a vegades pot ser positiu si se planifica, si se supervisa, si se valora i se controla. A dir, perquè no se tracta de fer qualsevol cosa, sinó una cosa controlada. Per tant, hi ha elements tècnics, elements polítics i element de participació, que això jo crec que és important. Després, un altre tema important és, i això passa per primera vegada, se tracta de que per primera vegada declaram les obres d'adequació i regularització de l'activitat del Puig com a obres d'especial interès o d'utilitat municipal. Per lo que jo sé, la primera vegada que utilitzam aquesta normativa de lo que és la part d'impostos, de la part fiscal, per tal de fer una rebaixa a l'ICIO i a la tassa d'urbanisme per aquest interès municipal o d'utilitat pública, d'utilitat de cara a Pollença, i pensant que és una forma d'ajuda més que feim a l'obreria del Puig a l'hora de començar les obres, que ja han dit, ja ho va dir en Francesc Vicenç, el rector, l'altre dia ho va dir, el dia del Corpus, ho va dir, que ja havemos... Havemos llicència.
0: Havemos obra.
1: Havemos, no papa, ma, havemos llicència, per tal de començar ja una cosa que se va començar, que va quedar bastant baix, i per una denúncia que va al respecte, i això va fer que realment fes un procés molt llarg.
0: Ja duim uns anyats.
1: Un parell d'any, de més 3 anys, crec, que si no m'equivoc, no? No me'n record. O més, no me'n record. Per tant, les obres varen quedar aturades, ara necessitàvem també el tema de les places, d'aquestes places turístiques, ho podem entrar cometes, també el Consell de Mallorca havia de fer el seu informe, l'Ajuntament, i sobre aquest informe l'Ajuntament ha donat la llicència, i ara el que feien l'Ajuntament i la nostra modèstia és aplicar realment aquesta normativa que tenim de possibilitat d'aquest interès d'obres d'especial interès o utilitat municipal. Jo crec que queda clar que les obres del Puig són obres d'interès i utilitat municipal, perquè qui és qui no vol ja d'una vegada que les portes del Puig estiguin obertes a tothom, que realment la gent pugui anar a fer un berenar, pugui menjar o pugui quedar a dormir. Vull dir, jo crec que això és quelcom que hi ha molta gent que l'enyora, perquè el Puig, malgrat estigui tancat, cada dia pugui bastanta de gent, vull dir, això és una realitat, i per tant jo crec que és una proposta que jo crec que és positiva i que potser se pot aplicar a altres obres que s'han fet a nivell de Pollença. I després hi ha un altre punt que és que hi ha per dos punts, com vosaltres ja ho heu fet a Ràdio Pollença, que la renúncia presentada per Miquel Àngel Torres, regidor del PP, que renuncia ser regidor de l'Ajuntament de Pollença, i això és una passa necessària per realment hi pugui haver la substituta, que serà...
0: Que no se fa el mateix, ple. Primer ha de renunciar i després...
1: I ha de passar per ple. Després seria la Junta Electoral de Sona, crec, i després serà segurament Aina Alberti, que la tercera, que ja crec que ja ho ha dit l'en David.
0: Ho han afirmat, ho han confirmat.
1: Ho han proposat, i per tant serà d'això. I després, un altre punt important, l'aprovació de les bases reguladores per a concedir subvencions per facilitar l'accés a l'esport de competició i d'activitats esportives. Això, en tot cas, en Mateu Tuores ho pot explicar, però hi ha altres punts que són més diferents i pot haver qualque moció de darrera hora, ja en tot cas ho puc explicar, però aquest seria un punt més significatiu d'aquest ple, que serà aquest dijous d'aquesta setmana, que és el darrer dijous de mes, tot i que la setmana acaba la setmana que ve.
0: Sí, en guany coincideix que el darrer dijous de mes és un 25.
1: Per això t'ho dic. No ha estat un 24, pon los pelos, com diu aquell.
0: 25 i potser ja hi sereu tots els regidors, no? 24 en faltarien.
1: Més de dos. Estic convençut, però bueno, vull dir, tothom té dret a gaudir de la vida i de la festa de Sant Joan, no?
0: Tot evidentment.
1: Això, no? Però bueno, avui farem la proposta definitiva de l'ordre del dia, però aquestes són aquests 4 o 5 punts que he dit, són només significatius, al marge que tot sap que hi pot haver qualque moció, segurament hi haurà qualque moció, i després les preguntes que fa l'oposició, diguem, a l'equip de govern, que solen ser bastantes, perquè solen a vegades pot ser una, entre una i l'altra, una quarantena de preguntes, entre tres grups municipals. Uh-huh. Cosa que a vegades jo crec que està bé, perquè la feina de l'oposició és controlar el govern sempre. Aquí tothom pot presentar les preguntes que vulguis, mentre que hi ha altres ajuntaments que estan molt tassades. Vull dir,
0: hi ha com hi ha un límit.
1: Sí, hi ha ajuntaments que les preguntes les fan oralment allà, en un mateix pla. A l'Ajuntament de Manacor només se poden fer 3 preguntes per cada grup municipal, la qual cosa m'apareix poquíssim, des del punt de vista, tenint en compte que l'Ajuntament de Manacor no és un ajuntament petit, és, dir, és igual si és petit o gros, no? Però segurament que puguin presentar 20 preguntes és molt, o millor s'ha de regular, però aquesta legislatura no regularem, perquè jo crec que això és un acord de tots els grups municipals, és a dir, o tots els grups municipals ens poden d'acord, és a dir, hem de fer 10-12 preguntes, perquè a vegades se fan 20 preguntes, però dins cada pregunta n'hi ha un parell, vull dir que també... Però bé, això està... No hi ha regulació, sí, se podria regular, però són una forma de control. Que
0: I ara que ha estat aquest tema, Martí, les preguntes que presenten, tu has dit ara, no sé quin ajuntament que els feien oralment, sí. Els han de presentar prèviament, per, no. Els han d'entrar per escrit?
1: No. Nosaltres sí.
0: A Pollença sí.
1: Sí, no, altres que qüestes, Pollença, no? O sigui, jo m'ho han dit. Jo
0: I
1: no
0: sempre heu de contestar... En un mateix pla s'han de contestar.
1: Sí.
0: Perquè, perquè s'han presentat per escrit prèviament.
1: Sí.
0: Heu tingut temps de...
1: Crec que són 48 hores abans, crec.
0: 48 hores això. Abans i...
1: I clar, i s'ha de contestar. Una altra cosa és que la resposta l'agradi o no agradi per part de l'oposició. Això és un altre tema. Però, a més, tampoc no se pot fer un debat sobre les preguntes, perquè tu saps... A vegades s'han fet qualque debat sobre les preguntes, no? Però, sí. Si no, seria tant, vull dir... si has de fer una moció, presenta la moció, perquè l'oposició sí que pot presentar mocions, pot fer precs i pot fer preguntes, i evidentment les preguntes s'han de contestar, però si de cada pregunta demana l'oposició i respon un regidor o regidora competent amb, aquella, amb aquell tema, però si damunt fes un debat sobre les respostes, m'on aniria jo, en fi, molt lluny. Tu saps que el darrer ple va acabar d'haver les 11:15.
0: És que l'altre dia, supos que vas veure que va sortir una notícia sobre el plens més llarg d'Espanya i Palma, estava com a la marató de Palma a la brevetat de Múrcia. Parlaven de plens de... Bé, a Madrid, 5 hores, 45 minuts, però clar, estan parlant de Madrid. A Múrcia no superen les 3 hores, però se destaca també que el plen de Palma dura molt, prou de Pollença, històricament també han durat molt,
1: Sí,
0: sempre han estat plenllant.
1: I pensa una cosa, que aquí tenim un ple cada mes, el 7 d'agost i desembre, plens ordinaris,
0: Sí, ordinaris.
1: Però aquí també de plens ordinaris que les fem cada mes, que ja va ser una cosa que vam, a principi de la legislatura vam aprovar, però també se fan plens extraordinaris. El plens extraordinari el sol convocar bàsicament l'equip de govern i allà no hi ha prets i preguntes, en aquest plens extraordinari. Jo penso que aquí a Pollença, a la passada legislatura, l'equip de govern va dir que s'havia de fer un ple cada 2 mesos, ho dic, i començaven a les 8. I les preguntes a partir de les 12 s'acaben. I a vegades les preguntes se contestaven a un pla que havien passat 4 mesos. Ho dic perquè a vegades quan xerren de transparència i participació, crec que fer un ple cada mes, que és el que s'havia fet sempre a Pollença des de l'instauració de la democràcia, i va ser l'equip de govern anterior, que a vegades mos critica, jo què sé, falta transparència, participació, que va ser el que varen dir plens cada 2 mesos. Que per un ple cada 2 mesos per l'equip de govern és més còmode, també ho diré sincerament, és més còmode perquè no has de fer cada mes aquest ple. Evidentment també se feien plens extraordinaris, però també nosaltres feim plens extraordinaris. Per tant, jo crec que aquesta el que t'ho he dit, jo vaig llegir això de Palma...
0: 9 hores.
1: 9 hores, a mi m'apareix també excessiu, francament. El que passa que, evidentment, hem de veure les regles de joc.
0: Això ha estat un ple puntual, d'abril.
1: Sí, però, i el Consell de Mallorca també dura molt. El Parlament és una altra cosa, perquè el Parlament pensa que hi ha preguntes, és a dir, a un ple municipal o del Consell hi ha de ser tothom. A un ple realment del Parlament, excepte quan s'aprova una cosa que aprova tot el Parlament, però quan fan preguntes, bàsicament hi ha d'haver diputats i un conseller que contesta. Si realment hi ha una moció o una interpel·lació, contesta el conseller que ha de contestar. És diferent les regles del joc, no? Pensa que a vegades hi ha comissions, a vegades, jo què sé, comissió d'Hisenda, comissió d'Educació... És a dir, el funcionament és diferent. Ara, l'administració local, doncs repetir, és dir, cada mes o cada temps que sigui, jo, és dir, és evident que hi ha ajuntament que poden tenir 1.000 habitants, és un dir, que potser un ple cada 3 mesos està bé, m'entens? Però aquí nosaltres cada mes, prets i preguntes i plens extraordinaris. I començàvem a les 6, cosa que van començar a les 8. A la
0: sempre
1: poc,
0: havien començat a les 8, que les 12 havien d'acabar i a les 12 acabaven amb moltes coses pendents. Però no dir l'anterior legislatura, deixar històricament a Pollença.
1: No, ja ho sé, però si fas...
0: Perquè nosaltres hem estat donant-ho plens.
1: Però si fas un ple cada 2 mesos, encara té més possibilitat de no arribar. A l'Ajuntament d'Alcúdia, ho plens se fan de matins. Hi ha ajuntament que se fan de matins. Sí. Aquest és un tema que sempre ha suscitat davant, no? Perquè diu, és que si no molta gent de matí fa feina, però a les hores baixes la gent que van a plens, tu ho saps, són dues o tres persones, etc. Quan hi ha qualque cosa que interessa...
0: Com a públic, molt poc.
1: Com a públic, tot això, no? Que a l'hora baixa hi ha més gent que té la possibilitat d'escoltar, sí, també és veritat, també és tot això, no?
0: I parlant de plens, Martí, en un ple d'un mes passat, en un ple de maig, se va fer l'aprovació inicial de pressupost 2026, sí. Vull dir, perquè la plataforma Pro Camins Públics i Oberts ara estan en període d'al·legació, tothom pot presentar al·legacions, i la plataforma Pro Camins Públics n'ha presentat una reclamació en aquesta aprovació inicial de pressupost, sol·liciten que s'incorpori

0: als anys 90, i a més l'any 2009 hi va haver tota una manifestació i salt de la barrera que encara va tenir unes conseqüències determinades, i tenim processó judicial des de fa 35 anys. Per tant, nosaltres estem ara ja, d'una forma més concreta, estan acabant la negociació, estan acabant de negociar, jo espero que acabem bé, la propietat, però també la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural, per regularitzar l'entrada de Ternelles per part de la ciutadania de, bueno, de Pollença, de Mallorca, de tal i qual. No? Per tant, aquest tema de la servitud de pas és un tema que ja està sub judice, vull dir, si ara entràssim en un tema de servitud de pas, entraríem en un altre conflicte judicial que duraria la guerra de los 100 anys, he dit moltes vegades, perquè ja tenim fa 35 anys, i jo sempre dic, m'estim més un mal acord que un bon plet. I crec que després de 35 anys crec que és bo anar per aquesta línia, perquè crec que és una línia més positiva. Que encara no han arribat a un acord, és veritat, que és complicat, sí, que estan fent moltes reunions, sí, que jo som relativament positiu i optimista, sí, però bueno, hem d'acabar d'articular, i jo espero que més per que tard es pugui arribar a un acord al respecte. Però s'han fet altres
1: al·legacions. Quines altres s'han presentat de col·lectius?
0: Que jo hagi vist, perquè a vegades pot ser que potser hagi entrat d'intermini, perquè acabava dir de nou, però no sé si...
1: Divendres,
0: crec que per part del grup polític tots el PI ha presentat al·legacions, també ha presentat al·legacions el Partit Popular, i després ha presentat al·legació en la cooperativa Pallesa de Pollença. Per tant, hi ha hagut quatre, que jo sàpiga...
1: I la cooperativa, mos pots explicar?
0: Sí, lògicament. Dos altres grups ja ho l'explicaran, però tenen molt de punts. Vull dir que hi ha coses que en fi, se poden negociar, i hi ha coses que no. Vull dir, però bueno, el que ha fet la cooperativa és plantejar una al·legació dient que s'incrementi lo que són la partida per la neteja de camins, la de camins, que posa 100.000 euros, però que proposa que hi hagi 40.000 euros com a mínim de pressupostos participatius, i que aquesta gestió sigui feta des d'urbanisme. Això és el que ha plantejat, diguem, la cooperativa Pallesa de Pollença, que va presentar aquesta moció. Per tant, tenim al·legacions. Al·legacions, que és una espècie de moció, si vols. Però tècnicament és una al·legació, com són al·legacions quan hi ha planejament...
1: Però no se voten les al·legacions, no se voten les mocions, s'estudien.
0: L'equip de govern ho ha d'estudiar, i després ja dins el ple també hi ha debat.
1: O no?
0: Debat, hi ha debat dins el ple, lògicament, no?
1: Més coses. Bé, del ple de dijous sortirà la convocatòria demà,
0: avui,
1: i ja tot d'una ja anunciaran tots els punts de l'ordre d'un dia, i anem a canviar de tema. Ens pots explicar un poc com està el tema de l'adequació progressiva dels aparcaments?
0: Bueno, si qualcú ha mirat i se passeja per Pollença i per els aparcaments, no és que sigui un passeig amb aquesta color que va...
1: No sé, qualcú ha hagut de cercar aparcament i aparcar, i després sí que d'aquí fins a arribar a on hagi d'anar se passeja.
0: Sí, se passeja, no? És evident que hem fet l'adequació de Can Bac, l'han fet l'adequació de l'aparcament, mai me surt un nom, que està darrere l'escoleta, no l'aparcament asfaltat, sinó el de davant, el de l'entrada.
1: El de l'entrada.
0: L'entrada Pollença.
1: No és un càndalo, no és l'hort de Brull.
0: No, és igual, no me'n record, com que no estic segur, però perquè se sàpiga, l'entrada Pollença, per Cecilio Metelo, venint d'un moll, a l'entrada en un costat de l'escoleta, aquesta s'ha fet ja una adequació, perquè era un sol que teníem sempre té molta d'aigua. És a dir, recoeix una mica l'aigua de tot aquell entorn, d'aquells voltants, inclús hi ha un pou que quasi sempre està alt de tot, de qualsevol manera, i aleshores han hagut de fer una, en fi, una adequació pujant una mica el sol, intentant que realment hi hagi manco problemes per aparcar. També s'ha fet l'adequació, que no són pàrquing, però s'ha fet per aparcar, de la vinyeta i Can Febus, que també s'ha fet una adequació, i ara farem d'això que està de vora la rotonda la rotonda de l'entrada a Pollença, de vora un pavelló.

0: I de tema d'adequació de...
1: Tot i que ja estan treballant amb altres línies, que ja han dit,
0: escolti, a vegades... Camp d'en Costa.
1: Camp d'en Costa, sí, sí, sí. Fiat, tant de noms, arriba un moment que un ja s'ha perd. També estan treballant amb una línia més de zona, però ja està treballant des de la policia municipal el tema de poder aparcar davant iguals, d'acord amb una normativa que s'aprovi a la gota. Aquest ara està mirant tots igual que a Pollença, tots iguals vol dir si realment no tots iguals se podria aparcar davant per la seva ubicació, per les seves característiques, etc. Però hem de veure de tot molts d'iguals que hi ha a Pollença quan podríem realment ser utilitzat per poder aparcar davant. Si realment un número és un número significatiu que fa que uns residents puguin tenir capacitat de poder aparcar davant de la normativa que haurà de passar per ple de l'Ajuntament, com no pot ser d'altra manera, doncs això reduiria la millor pes, la pressió a lo que pot ser en els pàrquings i realment la gent tindria més possibilitat d'aparcar dins el seu carrer de Pollença, tot això.
0: I aquell escrit, aquella recollida de signatures que varen fer veïnats del municipi per demanar aquests aparcaments exclusius per residents, que el CUDI ja ha començat, de fet, aquesta...
1: Sí,
0: nosaltres... Una cosa similar.
1: Nosaltres... Pollença i el CUDI és diferent, el tamany, perquè el CUDI té molt més espai que nosaltres, això és una realitat. Pollença és un poble tancat, de qualsevol manera. En un moll també pensa que ja s'està treballant per part del Consell, que també hem fet al·legacions, ho he dit moltes vegades, fer un pàrquing davant l'estació de busos, un pàrquing dissuasori, que té 8.000 metres i, per tant, serà un espai important. És veritat que si tu passes per la via de cintura, la de circunvalació, hi ha molt d'espai, evidentment. I un moll, he dit moltes vegades, és un moll molt ample, però és estret, és a dir, per tant, d'anar des de la via de cintura fins a no centre són 10 minutets, són 5 o 6 minutets, però bueno, tu saps que actualment la tendència sempre és entrar quasi el cotxe dintre teva, no? Estem una mica en aquesta situació, ho estem estudiant, aquesta proposta més, però una cosa, adequació, després hi haurà tot el tema d'això que de Walls, i després aquesta altra cosa que també estudiarem.
0: Més coses. Vareu, bé, el tema de les bateries de liti, aquella nova planta de bateries de liti, vareu fer una reunió informativa. Crec que ja m'ho havies comentat un poc com hi ha anat la reunió, però algun tipus de novetat al respecte?
1: Sí, avui m'ho reunim, de ben nou. Vareu tenir una reunió la setmana passada, que vàrem informar una mica de la posició de l'Ajuntament d'entrada, era una posició contrària en aquesta situació, en aquest nou proposta d'emmagatzament de bateries de liti.
0: A la zona d'Humadrava.
1: A la zona d'Humadrava, també en zona rústica. Varen venir bastantes persones i també entitats que varen significar o se varen posicionar la passada en el tema d'un jilguero, que és aquest nom que tenia aquesta que estava més per la part de Llenaire, i realment hi havia l'Associació de Veïnat du Moll, la Cofreria de Pescadors i l'Associació Hotelera. Avui vendran un representant sobretot de veïnats i de la plataforma que se va fer anteriorment, segurament vendran també aquestes entitats que he dit abans, segurament també la Cooperativa Pagesa de Pollença i també un grup municipals. Per tant, se posarà també el tècnic de l'Ajuntament, de l'àrea d'urbanisme, també hi seran, i aleshores és fer al·legacions i després també nosaltres com a Ajuntament farem un informe i també prèviament hi haurà una reunió de grups municipals, de tots els grups municipals, a fi efecte de poder fer una moció conjunta respecte a aquesta qüestió. Per tant, ara estem treballant el sentit. Jo crec que el que realment la gent... L'angoixa o li crea un cert malestar i una certa situació d'inseguretat en les ubicacions. És a dir, és evident que el planejament de Pollença ni el pla territorial de Mallorca possibiliten que hi hagi aquest tipus d'instal·lacions. Nosaltres, quan vàrem fer la delegació en primera, ja vàrem dir que nosaltres estàvem en contra que se fes una zona rústica, zona inundable, zona en dificultat de poder accés, dificultat perill d'incendis i contaminació. Els arguments són semblants, perquè també se fa una zona, se vol fer una zona rústica en totes les conseqüències que pugui tenir. Per tant, la cosa va un poc en aquesta direcció. També se demanarà una altra reunió a la Conselleria d'Energia, perquè considerem que la Conselleria d'Energia és el competent i és el que ha fet aquesta proposta, aquest projecte, que és el que les diuen avui, i nosaltres el que volem és que se faci una planificació seriosa per part del govern i del Consell de Mallorca per ubicar no només aquest magatzem de bateries, sinó tot el tema de vegades de plaques solars, perquè una cosa és l'autoconsum que pot tenir una persona, una casa, un pis, un xalet, etc, que entenen molta gent ja la té, i l'altre és que se facin corterades de plaques solars que afecten també a l'estètica en un paisatge, no? I per tant nosaltres el govern anem a fer una planificació seriosa perquè emmagatzemar energia és necessari, però hem de saber on la fas, amb quines condicions la fas, etc. I això és una mica el que nosaltres plantejarem al respecte.
0: De fet, la plataforma ja a les xarxes socials ahir ja destacava que la plataforma Pallenses Stop Plantes de Bateries de Liti ja és una realitat, i tenen un Instagram amb aquest nom, sí, que sí. Estan començant, de fet ahir varen començar i donen informació. Més coses...
1: Sí, la setmana passada...
0: Sí.
1: La setmana passada vaig tenir, com tu saps, una assemblea de bales i baleses,
0: sí.
1: Perquè era dimarts, si no me'n recordo. Bé, no me'n recordo, és igual. Hi va haver una assemblea de bales i baleses que provoca el Consell de Mallorca. Cada 100 mesos tenim una assemblea de bales i baleses. Aquest dia va ser a Can Tàpera, vull dir, per tant... era un poc llunyet, em va deixar cap pres per no trobar massa embossos, com que diuen que aquest madrugada jo l'he ajudat, me varen ajudar i ho vaig trobar quasi, bueno, hi va haver un poc d'embossos, com te pots suposar, la via de cintura i tot això. N'hi ha tot hora, no? Però bueno, aquesta assemblea nosaltres presentàvem com a Ajuntament de Pallenses.
0: La convoca el Consell de Mallorca.
1: El Consell de Mallorca. Uh-huh. Hi ha tot l'assemblea de Bali de tot municipis de Mallorca.
0: Uh-huh.
1: Bàsicament nosaltres vam presentar hi ha distints escenaris, no? Per una part hi ha informació del Consell, que és la part més petita. Després hi va haver dues entitats que varen participar, Comissions Obreres i Dentistes sobre Ruedes, que també va participar, va donar informació de lo que era l'ONG. Tu saps que Dentistes sobre Ruedes va néixer a Pallenses i que té, a més de fer feina dins Mallorca, també fa feina a Àfrica d'una forma important, de distints països, crec que a Senegal i a Mauritània. I bueno, i en Alfonso Jaume, que és un
0: president, fundador.
1: Fundador i en fi l'ànima d'aquesta ONG, fan una feina excel·lent, no? I va explicar la feina que feien i va demanar l'ajuda d'uns ajuntaments al respecte. Després hi ha la part de preguntes que feim ajuntaments i finalment les mocions. Per tant, bàsicament és una assemblea que el que tenen que poden tenir, no sempre poden tenir un paper, són els ajuntaments. Nosaltres vàrem fer quatre preguntes. Uh-huh. La primera pregunta era per veure què vàrem fer de la moció que vàrem presentar la passada assemblea de Bales i Baleses sobre la Consell d'Educació, perquè nosaltres vàrem demanar que la Consell d'Educació donés als ajuntaments que hem aplicat un complement autonòmic perquè realment les educadores tinguessin ben pagades, que mos pagassin realment el que l'Ajuntament està fent, perquè estan parlant d'una etapa de 0-3 obligatòria. Nosaltres tenim 45.000 euros per unitat, i si hem incrementat, això ha suposat que l'Ajuntament que ha fet aquesta competència, que no és una competència pròpia. Vàrem explicar el que vàrem fer, però pel que sabem, la Consell d'Educació ha dit que no a qualsevol ajudar en els ajuntaments que han fet aquesta opció, que jo crec que era de dignificació dels salaris de les educadores, que realment estan mal pagades. I jo crec que quan tu deixes el teu fill de 0-3 anys en mans d'unes persones professionals, crec que han d'estar ben retribuïdes perquè fan una feina excel·lent, que possibilita un procés d'educació i una conciliació entre la vida personal i professional i la vida familiar. I crec que aquí s'hauria de tenir més sensibilitat. La segona pregunta que vàrem fer va ser referència a les rotondes de Pallenses, Què passa a les rotondes de Pollença? Estan marginats? Estan vetats per un Consell de Mallorca? Perquè jo veig que se fan moltes rotondes que jo no qüestion que se facin. El que passa és que crec que hi ha hagut criteris que no sé quins són, que han fet que les nostres rotondes que duen fa molt d'anys, i ja he dit quanta vegada m'han criticat, és que l'equip de govern, que eren uteus, no ho varen fer. Vale? D'acord, no ho varen fer. Malament. Varen perdre les eleccions, però ara la responsabilitat del que governen, de la mateixa manera que ara la responsabilitat de l'Ajuntament és nostra. En tot lo bo, regular i dolent que podien fer. Ara bé, nosaltres, considerant que s'han fet rotondes i inversions per part del Consell en molt de carreteres, i a Pollença, que jo a principi de la legislatura vaig veure planers i avantprojectes, jo crec que realment hi ha hagut una certa marginació política, i ho dic sincerament. I mai he fet massa renou, i ho vaig dir ja públicament, i ho director insular, perquè el conseller no era de carreteres, amb el qual he tingut moltes reunions, el conseller, el president, el tècnic, he tingut reunions personalment, o el coordinador de l'àrea d'urbanisme, i mos han dit sempre bones paraules, però els fets no arriben. Varen dir que en qualsevol cas, si s'hagués de començar qualque rotonda, seria la de Sant Vicenç.
0: Seria prioritari.
1: Seria prioritari. No sé si és prioritari de Sant Vicenç o una altra. És igual. De tres rotondes que hi ha, són l'entrada a Pollença, la del polígon i la de Sant Vicenç, és evident que les del polígon i la de Sant Vicenç són prioritàries. La d'entrada a Pollença en manco prioritària i, a més, és molt complicada pel que m'han dit. I, per tant, diuen que, a lo millor, a final d'any començaran o no o a principi d'any, a fer la rotonda famosa. El que varen dir. Jo...
0: Perquè el projecte ja és.
1: No, el projecte no està acabat. El projecte no està acabat.
0: El que va presentar Ivan Sevillano ja no és vàlid, diríem.
1: Se torna a fer. Jo crec que se torna... Bé, crec no. Se torna a fer. En fi, no vull fer més comentaris, però crec...
0: Aquesta és la resposta que te varen donar.
1: Sí, la resposta és aquesta. Jo, evidentment, allà era pregunta-resposta, és com si la posició. Per tant, no vaig entrar en debat d'aquest de les maneres. Després, varen fer una pregunta de per què no s'havia integrat la residència de Pollença, dit l'IMAS, i per què un altre, i quins criteris. Una altra vegada és veritat que va venir el president de l'IMAS, explica-nos això, va dir criteris tècnics. Jo els criteris tècnics les puc acceptar o no. És que han creat per les que tenen més places, les que no havien de fer cap tipus d'obra. I perquè aquests criteris no uns altres? M'explica, dir, jo no vaig criticar que fos Moró, i més a Moró, jo ho he dit, vaig telefonar-ho, vale de Moró, quan se va, li vaig dir, enhorabona, Miquel, perquè has aconseguit això, però jo el que demanava és que aquests criteris, com l'herbé són conegut abans, perquè criteris són aquests, però un criteri tècnic són uns o uns altres, en una qüestió de prioritats. Uh-huh. I Pollença era la primera que havia sol·licitat a la passada legislatura l'integració. I, a més, ja vàrem dir que no hi haurà cap altra, durant aquesta legislatura, cap altra integració de qualsevol tipus de residència d'aquí, de Mallorca, o de les noves que faran. El govern està fent ja... Estan acabant residències i jo crec que aquestes mos passaran davant. Que és veritat que han incrementat la subvenció, sí, però estan gestionant una competència pròpia i consideram que no hi ha hagut la suficient transparència. Per tant... pregunta, resposta. L'altra qüestió que va demanar és el tema de la llei de la Serra Tramuntana, vull dir que varen dir que nosaltres hem presentat al·legacions, varen, com a equip de govern varen presentar de nou al·legacions, suposo que mos contestaran, no mos han contestat, i diuen que això hi ha un procés, és a dir, és evident que el Consell de Mallorca és un competent, però després el que aprova la llei és un govern, eh? És un govern del Parlament de les Illes Balears. I finalment, ja, perquè
0: una moció.
1: El tema de la moció. La moció què deia? La moció deia que nosaltres volíem que, tenint en compte que el tema de salvament i socorrisme cada vegada mos costa més d'1.100.000 euros, hem passat de 400 a 1.100.000 euros, consideram que el govern de les Illes Balears a través de l'ITS, l'impost de turisme sostenible o d'altres mecanismes hauria d'ajudar-nos en aquesta qüestió, perquè les playes no només són per un pollencins. Les playes són per la gent que ve de Mallorca, d'Espanya, tots els visitants i turistes. I consideram que això no és de rebut. Un consell, va fer, diu, conseller en Rafael Bosch, el conseller d'educació, que van tenir un debat educat com no pot ser d'altra manera, s'hi oposaven i varen fer votació, varen perdre les votacions, i el més curiós és que tot el PP va votar en contra, inclús municipis de costers, però també municipis de l'interior. A mi me fan gràcia que municipis de l'interior votassin en contra d'una mesura que és millorar el salvament i socorrisme, perquè quan diu l'ITS no, perquè l'ITS no, si les playes és un element important de lo que és, lo que fa referència a venir gent a Mallorca, sol i playa, és veritat que tenim altres aspectes a millorar, però que diguessin que no, o municipis costaners, o Partit Popular, i realment o municipis que estan dins a l'interior de Mallorca, a mi m'apareixen com a bastant criticable. Però bé, nosaltres demanarem en el Parlament, quan comenci el Parlament, que s'apresenti aquesta moció per part de grups que realment vulguin.
0: 56, no, encara no hem repassat res de l'agenda i n'hi ha agudes d'activitats, però abans m'agradaria comentar preguntes d'oients, que avui en tenim dues. Mos han escrit i mos diuen que han enviat a línia verda i no han tingut resposta d'una claveguera en el carrer de l'Àguila. Hi ha una claveguera espanyada i algú se farà molt de mal. De fet, ja hi han pegat moltes persones, diu, però és molt delicat i se faran molt de mal. Vale. Ja han cridat a la línia verda i no fan res, i mos demanen qui ha de fer, quina és la següent passa, fer una instància a l'Ajuntament.
1: No, la següent passa és que ho balla, faci la gestió que hi ha de fer.
0: I de balla, carrer de l'Àguila, una claveguera en molt mal estat, que algú se farà molt de mal, i de fet molta gent ja hi ha pegat perquè està ben espanyada. I l'altra qüestió que també mos han escrit, mos han demanat, com està el tema de la peatonalització del carrer Sant Domingo? Com està aquest tema?
1: Ara se va fer una reunió amb tots els agents i aleshores se va, per part d'urbanisme, de fer un estudi de planimetria de tot el carrer, i a partir d'aquest estudi faran les decisions que s'hagin de fer. Per tant, no és que estigui deixat de banda, però pensa que quan se planteja sempre una decisió a un carrer, afecta a molt de carrers.
0: La mobilitat.
1: És com un tema de sistèmic, eh? Vull dir, no és un tema, diguem, no, només d'aquest carrer, no, d'això té altres efectes. Per tant, estem estudiant i estem treballant en aquest aspecte.
0: Jo suposo que això s'exposarà i...
1: separat de l'estiu.
0: Bé, l'agenda, Martí, moltes coses que
1: moltes
0: hi ha anat, no els anirem enumerant,
1: no,
0: perquè...
1: Jo simplement parlaria d'un parell de coses. Una, el que va ser la conferència de Manuel Suárez sobre el camp de concentració de Formentera, després de la Guerra Civil, que hi havia a Pollensins, i va explicar amb pèls i senyals d'aquesta qüestió, i posava la pell de gallina, vull dir, és un llibre que val la pena estudiar Viraró. En segon lloc, vull posar de manifest l'acte de graduació d'ESO del Col·legi de Montesión. Tu saps que ara les graduacions estan a l'ordre del dia, inclús en accés.
0: Bé, hi va batxiller, també ESO de Clara Hamel i ESO sí, Gent Cifra de Colònia.
1: Hi vaig perquè a Montesión me conviden, ho de l'ESO de l'Institut, no quan vaig anar, el tema de batxillerat. Jo vaig allà on me conviden. No? I per tant, enhorabona a tots els que se varen graduar, perquè evidentment comença una etapa nova entre FP o batxillerat. No? La tercera cosa va ser la inauguració de l'exposició de Boca, de Bocoris, que hi va haver aquí ahir, i després d'una conferència d'en Joel Benviure, que és un arqueòleg molt interessant, en el Club Pollense, que estava bastant ple, hi havia bastanta de gent per sentir un menjar, i que realment és interessant. Jo ja vaig dir ahir, a la meva presentació, que nosaltres com a Ajuntament de l'Àrea d'Urbanisme estan fent el pla especial del Pedret, que l'estan treballant, i que dia a principi de juliol tenim una reunió al Consell de Mallorca per parlar del pla especial del Pedret i del catàleg de patrimoni, que també afecta, evidentment, un Pedret. Per tant, és una línia a la qual s'haurà de seguir treballant. I després, la darrera qüestió, és a dir, Internacional de la Música, que hi va haver molta música.
0: Tant ahir com dissabte. Que hi va haver també dissabte, sí. Programa dissabte.
1: Sí,
0: i ahir.
1: I sobretot ahir,
0: hi havia
1: que hi havia les places de Pollença i Humoll. coll, de qualque manera, i per tant una mica de vida és important, perquè la música mos fa més feliços, no? I a més música diferent per part de grups diferents, i jo crec que vull donar les gràcies a la sessió de Músic de Pollença, que jo crec que està fent una bona tasca. A més hi ha un dimarts a Can Escarrinxo, hi ha moltes coses que demonstren
0: la música al carrer, Pollença, també carrer.
1: Sí, sí. Bueno,
0: idò, mira, has fet un resum.
1: Inclús a vegades, inclús sé fer resum ràpid.
0: Has vist? Idò, així poden ja connectar amb el butlletí de les 10, i dilluns que hi vas festa, ja veurem quan vens.
1: Ja veurem quan venc, ja te diré.
0: Però nosaltres no hi serem.
1: Ja et diré coses. Gràcies, adéu, bona setmana.
0: Bona setmana.
1: I a l'altre la calor.
2: Les notícies de les 11. Bon dia. El Consell General del Poder Judicial ordena obrir expedient al jutge Peinado per les seues al·lusions a la policia en la interlocutòria en la qual obria judici oral per Begoña Gómez, una decisió que la Comissió Permanent del Màxim Òrgan del Govern dels Jutges ha pres de manera molt dividida.
3: El jutge Juan Carlos Peinado va justificar en aquesta interlocutòria que s'havia de retirar el passaport de Begoña Gómez perquè, tot i que anava sempre acompanyada de policies, aquests la podien ajudar a fugir. Una asseveració molt polèmica que ha generat també moltes crítiques, especialment per part de sindicats policials. També del ministre de Justícia, Félix Bolaños.
4: Es que estamos ante una instrucción que está generando un amplísimo debate social, pero que en concreto respecto al auto del pasado sábado ha habido una gran unanimidad. Medios de comunicación, tanto de derechas como de izquierdas, todos ellos considerando que las medidas cautelares son absurdas, son desproporcionadas, y también considerando que algunas de las afirmaciones que hace, como la relativa a la Policía Nacional, pues son ofensivas, casi injuriosas. Y esto ha sido absolutamente unánime.
3: Per cert, el jutge Peinado Aliet, han de dir les crítiques, ha citat Begoña Gómez perquè entregui el seu passaport dimecres, coincidint en la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés del Diputat. La dona del president haurà de personar-se al jutjat a les 6 de l'hora baixa. L'instructor també ha citat a la mateixa hora la seva exassessora, Cristina Álvarez.
2: I també a aquesta hora és notícia això.
5: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: És el fins ara ministre, primer ministre britànic, Keir Starmer, ha anunciat fa uns minuts, tal com s'esperava, la seva dimissió, i així li ha comunicat ja al rei. Un anunci que Starmer ha fet entre llàgrimes.
5: To my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad.
2: Així s'ha emocionat quan ha mencionat la seva dona, els seus fills, els seus suports, ha dit, després d'anys de decepció i desesperació. Diu que ha tancat una nova pàgina en la història del Regne Unit.
3: També ha reconegut que ja no compta amb la confiança del seu grup parlamentari per continuar governant. Ara farà tot el possible, ha asseverat, per aconseguir una transició ordenada al capdavant de l'executiu britànic.
2: I els treballadors del servei de terra de l'aeroport de Son Sant Joan de Palma denuncien les condicions en les quals han de fer feina durant les onades de calor, han de carregar maletes en plena pista en temperatures que, com els dies d'avui, freguen els 40 graus. De fet, han enviat una carta a ENA per demanar que incorpori aquest estrès tèrmic i els cops de calor com a factors de risc, sobretot en dies com els d'avui, amb alerta taronja activada a Mallorca i groga en el cas de Menorca i les Pitiuses.
3: El sindicat UGT demana la convocatòria urgent del Comitè de Seguretat i Salut, també la implantació de protocols homogenis que incloguin, per exemple, pauses preventives, zones d'ombra, adaptació de jornades o també la suspensió temporal d'activitats quan s'activin els avisos taronja, com passa avui. Denuncien que ahir mateix, aquest diumenge, dos treballadors varen haver de ser atesos per cops de calor lleus. Ho explica José Negreira, és el secretari del sector aeri a les Balears.
6: És a dir, aquí la gent està venint a treballar turnos de 2 hores, para 3 hores, empieza 2 horas, es inviable, es decir, luego aquí viene el trabajador, sabe a la hora que empieza a trabajar, pero nunca sabe a la hora que va a acabar. Las empresas están dando contratos de 15, 20 horas y hay empresas que a día 20 de este mes, solo este mes, lleva 1.500 hores extras.
3: Mentrestant, el govern preveu superar les més de 400 inspeccions a empreses per revisar precisament els protocols contra l'estrès tèrmic i els cops de calor.
2: Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: ràdio, vull encenar la meva ràdio.
9: No, la meva no, la teva.
8: No, dic la meva. Ràdio, vull ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
10: La teva ràdio.
8: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Vinga, doncs, són les 11:15 i avui en aquest fil per randa hem de parlar molt de les festes de Sant Pere, que ja comencen aquesta setmana, aquest dijous i divendres hi ha el cinema lliure a la platja, però que després venen tot un seguit d'activitats que un any més i do juntaran i faran comunitat en el port de Pollença. Mireu, entre tot el que s'ha de celebrar, hi ha diferents actes, un any més, que s'organitzen en la col·laboració dels Amics de Sant Antoni. A més, enguany serà un any especial perquè, a banda de fer-se el lliurament de premis del concurs de dibuix Badia de Pollença, que se fa cada any, enguany se celebren els 50 anys de la Setmana Nàutica i s'han organitzat un acte commemoratiu, hi haurà reconeixements i agraïments. Això serà aquest diumenge i després dilluns, com sempre, aquest lliurament de premis en el Club Nàutic, però de tot això i de molt més, en xerram tot seguit amb en Joan Aguilar, qui és secretari dels Amics de Sant Antoni, i a més va ser impulsor, ideòleg impulsor d'aquesta iniciativa que ja celebra mig segle. Joan, bon dia, benvingut,
1: bon dia.
0: Una vegada més, i primer de tot enhorabona, perquè 50 anys celebrant una activitat va ser una bona idea.
1: Sí, sí, sí, són molt d'anys i s'havia de celebrar.
0: Són molt d'anys, exacte. Bé, si vols anem un poquet per parts, però ens podem centrar sobretot en això, en aquesta celebració que enguany el fa una miqueta més especial, però per vosaltres les festes de Sant Pere són un dels moments de l'any que vos dona, que estàveu molt actius i vos dona molt de trulls i moltes celebracions, és un moment de calendari important, no és vera?
1: Correcte.
0: Vinga, idò, enguany és especial per aquests 50 anys de la Setmana Nàutica. Tot això té un inici i és que, Joan, vares ser més de 40 anys mestre i també vares ser director del CEI Miquel Callonys. De on va sortir aquella idea?
1: Bueno, en principi, després que va treure oposicions, me varen destinar a un petit poble d'altra muntana, que era Estellens. Vaig estar un any i mig i després vaig passar a l'escola de patronat de Son Rullant a Palma. Estant feina allà, vaig decidir demanar cedència i anem als Estats Units. Va fent feina durant 3 anys i mig a una escola de superior i després va tornar a venir a un port de Pollença.
0: Això que ja que està de moda ara, anant a fora, bueno, quan anem a fer feina o estudiar, tu ja ho vas fer fa 50 anys.
1: Va ser una bona experiència. I quan va venir aquí, el meu amic i professor, Toni Sagí, alias Boc Coritano, era mestre de l'Escola Orientació Marítimo i Pesquera. Hi havia 5 escoles a Mallorca, totes a la Barrera de Mar, una a Xalarratjada, una a Port de Solla, una a Palma, a Port del Cudi i una a Port de Pollença. Aleshores, se va fer l'escola Miquel Callonys, que està el que ara actualment és la part d'oficines municipals. I don Toni Sagí va dir, si vols venir ara a fer feina al port de Pollença, jo passaré a l'escola graduada i tu podries entrar d'orientació marítima i pesquera adjunt a nosaltres. Me va aparèixer molt bona idea, venc aquí i automàticament pas a l'escola Miquel Callonys amb en Pere Torrents i Toni Sagí i jo com a part de mestre d'orientació marítima i pesquera. Aquestes escoles eren feien com les altres, però un dia a la setmana havien de dedicar l'ensenyança a temes de la mà. D'aquí va sortir l'idea, ja que vivint de la mà, pues, la darrera setmana de juny, fa tanta calor i les aules ja s'obren, va proposar amb els meus companys de fer una sèrie d'activitats durant la setmana xapa a la mà. L'idea va sortir i varen dir que sí i varen començar a fer aquestes activitats, que eren molt variades.
0: Perquè, clar, aire condicionat a les escoles no n'hi havia, devia d'estar allà de dins, devia ser complicat la darrera setmana.
1: I fa xaló. Però, bueno, i varen començar a fer activitats segons les edats, per exemple, el petitet feien castell d'arena, després feien pesca. Pesca no la varen poder fer molt d'any, perquè estaven, imagina't, 70 o 80 nins amb una canya, s'enredaven hi havia ants per tot, i a més ja podia ser perillós per uns ants, i... però bueno, vàrem intentar.
0: Sí, ara no sé si els nins els hi donarien una canya amb un amo.
1: Ara... No, però després vàrem fer pesca, natació, natació la fèiem a la piscina de l'hotel d'Aina, i després altra activitat que fèiem molt important era recorreguts incògnites. Aquesta era molt interessant, perquè era una sèrie de preguntes que fèiem relacionades amb la mà. Me'n recordo qualcunes que són interessants. Per exemple, ves en un xat de moll i xerra amb un pescador i demana-li que te diguin i escriu 5 classes d'animals en vida marítima que es poden trobar a la badia de Pollença.
0: Era com una gincana, no?
1: És una gincana. I bueno, i escrivien coses com almejas, xabots, reboles, crany peluts, i per desgràcia aquestes espècies han desaparegut. Motius: quan varen posar arena artificial a la playa va desaparèixer l'àmbit on vivien aquests animals, i també, i me sap greu dir-ho, la bahia no està, no havia tanta pol·lució com ara, perquè pràcticament no hi havia barcos a mig. I una altra pregunta interessant era, per exemple, a on trobaries en un moll un puesto que se digués lleno de aire? I aquest puesto era llenaire, que traduït volia dir ple d'aire. I altres preguntes eren, per exemple, un pescador, i demanar-li com fer un nu mariner o un nud, i era un intercanvi amb pescadors, que era molt interessant. De vegades els pescadors venien a l'escola i ensenyaven en unins a fer nances, a fer palangres, i era molt interessant.
0: Ja des del primer any, Joan, va ser un èxit aquesta setmana,
1: sí,
0: nàutica.
1: Va,
0: ja
1: va estar
0: funcionar.
1: Molt bé, poc a poc va créixer. I curiosament, encara... molt d'ex-alumnes meus les recorden. Ai, me diuen, don Joan, aquella setmana nota ja se feia, que encara se fan a les escoles.
0: És que a mi fa una estona que xerràvem amb en Bruno, li sorprendia que jo no l'hagués feta. La meva generació a Pollença no la van fer, però ell, que és més jove, encara l'ha feta la setmana nàutica. I clar, i així de manar com a locos,
1: sí,
0: la setmana,
1: sí,
0: perquè comença ja, no, la setmana nàutica.
1: I entonces, el que fèiem era, també fèiem excursions en barxa, anàvem a Formentor, a nedar, i qualsevol vegada vam anar a un xat de pinar també, a lanxes, i després va fet una sèrie de treball manual que feien nins i les nines que teníem. Pues, l'Institut Social de la Marina, que era l'encarregada de l'Escola d'Orientació Marítima, va dotar a l'escola, a Miquel Callony, un taller. Hi havia una aula, ja estava buida, i van fer un taller, i va posar tot el material perquè uns nens poguessin fer treballs manuals de tema nàutic, com maixetes, i venien gent que en sabia i els ensenyava a fer aquesta activitat dins l'escola. Va ser molt interessant. Una altra cosa molt important és que uns nens vàrem anar a visitar mestres d'Aixa, que per desgràcia ja no en queda cap. Però abans, aquests mestres d'Aixa, com sabeu, feien barxes de fusta, ara fibra, però anaven en un taller i veien com fèiem aquestes barxes, aquests lleuts, aquestes barxes de pesca que tenen els mariners. I poc a poc, varen fer coses, concurs de dibuixos, després varen fer uns xinxara tenim i celebrar cada any. Per cert, aquest any seran concurs número 13, 13 que fem el concurs de dibuixos, que se diu Badia de Pollença, que participen totes les escoles, des d'infantil fins primari, i fan aquests dibuixos que s'exposen durant la festa de Sant Pere, en un club nàutic, des de la festa de Sant Pere fins passat la festa d'Humoll, Verge del Carme. Sí, i després arribam...
0: Un curt de dibuix, Badia de Pollença.
1: I després arribam als 50 anys, que hem fet coses especials. Per exemple, dia 16, dimarts passat, em vaig organitzar a los professors, director de les escoles, un bautisme de mà, sortida en barxa, per tots els nins i nines de les tres escoles que tenen infantil, és a dir, Sant Vicente de Paul, que són les monges, Ocell Bocoris i Ocell Michel Callons. Per tant, 166 nins i nines, acompanyats de les seves professores, vàrem anar a un passeig en marge. I va aconseguir, a través de Club Nàutic, la Cofradia de Pescadors i Amics de Sant Antoni, elaborar unes camisetes de color blau celest per tots els nins i totes les professores, i davant la camiseta posava escrit 50 anys, Setmana Nàutica 1976-2026. Perdó, que són els 50 anys que hem fet aquestes activitats.
0: Clar, tot això ja és per celebrar concretament un guany, aquest 50 aniversari.
1: Exacte.
0: Lo de la barca, si no, no ho feis, la camiseta tampoc.
1: No. Això està especial. Després tenim un altre acte molt important, que és el dia 28 de juny, aquest diumenge. A les 12:30 fem un acte constitucional en el Club Nàutic, amb una entrega d'un detall en l'entitat que durant aquests 50 anys han col·laborat d'una manera o altra a fer la Setmana Nàutica.
0: Clar, Joan, perquè no és només tenir la idea.
1: No,
0: és que tota la comunitat educativa, mestres, professors, empreses, entitats, el que deies, mestres d'aixa, pescadors, sí, tothom s'hi ha volcat durant aquests 50 anys. Si no, ajuda un poc tothom, no haguéssim pogut
1: fer. Hi ha set entitats que especialment tindran un reconeixement, que són les dues escoles, Michel Callons i Bocoris, la Cofradia de Pescadors, l'Ajuntament, el Club Nàutic, i també vull nomenar la fàbrica de que fa material escolar, Hobby. Hobby cada any dona, aporta premis per unins. I des de que va començar aquesta família Hobby, que és de Barcelona i té una fàbrica molt important d'aquest material escolar, aporta regalos per aquests nens guanyadors d'un concurs de dibuix. I això serà dia 28 a les 12:30 en el Club Nàutic. I dia 29...
0: Clar, ho sent demà dilluns, Sant Pere.
1: Sí, dilluns, Sant Pere, que aquest any han tingut la sort perquè de dia 29 es festa Pollença, que és Sant Pere, per mi per ser la patrona ja un diumenge, per tant, hi haurà més gent que pugui anar a les festes, que això organitza la cofradia, com és la missa, després l'acte institucional patró major i senyor Balla, i després, en el Club Nàutic, l'entrega de premis a tots els nins i nines que han guanyat primer i segon premi de dibuix. Aquests premis els ha posat a l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Pollença.
0: Deixi que faci així, Joan, que després, a partir de les 12:15, ens seguirem parlant un poc més de les festes de Sant Pere, perquè vendrà el regidor de festes, Mateu Tugores, i vendrà en Joan Suau, patró major de la Cofradia Pescadors, i ja repassarem amb ells tot el programa de lo que seran les festes que comencen dijous i acaben això, dilluns de la setmana que ve. Per tant, ho contarem també tot en detall. Però bé, Joan, i d'això són aquests 50 anys de la Setmana Nàutica, que a més mostren, per lo que deies, no?, el tipus d'activitats, com ha canviat molt. Les activitats que feu fa 50 anys, comptes, no? Mestres d'aixa, anar a veure com els animals que hi havia, a lo que fan avui, que deu ser més esportiu, més lleure, més de platja, anar a nedar. Clar, això, aquesta evolució també demostra com ha canviat molt.
1: Una altra cosa que ja no se pot fer ara, quan fèiem aquest recorregut incògnita o cercar el tresor, anaven a peu o en bicicleta, però no hi havia tràfic, molt quasi. Podíem fer, i seria impossible ara sortir en bicicleta, perquè, sobretot en estiu, però se feia i disfrutaven molt i trobaven.
0: Quin és el millor record que tens d'aquesta Setmana Nàutica de tots aquests anys?
1: Bueno, Xalanya ha estat una experiència nova. I només veure la felicitat d'un nens de poder sortir de fora i estar de vora la mà i nedar i anar a un petit barco de vela. A l'escola, hi havia una escola de vela, de vora la gola, i sortien. I després, quan vam fer el Club Nàutic, també la col·laboració de Club Nàutic, sortien en barges petites, a vela. Era una experiència molt guapa, veure la cara de felicitat de gent nins que estaven contents perquè sabien que el curs havia acabat i, a més, eren coses que, no, a lo millor, molt d'ells no havien fet. Per exemple, quan vam fer aquesta passejada, molt de nins i nines no havien anat mai en barge. I veure la cara de felicitat.
0: La xerra és d'aquest d'enguany.
1: D'enguany.
0: Enguany encara hi havia nens que no havien anat mai en barca.
1: Eren de 3 a 5 anys.
0: Clar,
1: i a lo millor no, com sí, però clar, molt no. I era veure-los, em feia molt content.
0: Però què diries, que els infants o nens de les escoles de moll d'avui en dia coneixen més o menys la mà que els infants de fa 50 anys?
1: Menys.
0: Sí, encara vivim més d'esquenes a la mà ara que abans. És a dir, que la Setmana Nàutica és més necessària que mai.
1: Sí, desgraciadament és així, perquè, clar, hi havia més pescadors, ara ja apenas hi ha pescadors professionals, i tampoc hi havia tant de truia i tanta gent. I ara, per el turisme, més se declinen feines del turisme, però antes molt de gent nins varen començar la Setmana Nàutica, se varen fer patrón de barco o socorristes, feines que tenien relació amb la mà, perquè els hi va agradar tant l'experiència de Setmana Nàutica que se varen inclinar a la mà. Precisament, el capità de barco que mos va dur amb aquesta golondrina en el batisme de mà era un exalumne que va participar a la Setmana Nàutica.
0: Clar, quan que té bons records, i vol que les properes generacions també el detenguin.
1: I així és.
0: Perquè com s'organitza, però, ara, la Setmana Nàutica? És a dir, vosaltres, com a amic de Sant Antoni, hi participeu? No, o ja ho fa l'escola?
1: No, cada escola fa la seva activitat. Nosaltres col·laborem cada any amb aquest concurs de dibuix. Que fa les escoles, cada curs, d'infantil fins a sisè de primari, dels millors, triat per els professors. Nosaltres muntem l'exposició al Club Nàutic, ja com ja he dit, el dia de Sant Pere, donàvem els premis i nosaltres fèiem pòsters d'això, però ja ho munta totes les escoles.
0: I què pinten de la badia? Què dibuixen més?
1: Dibuixen petitets, ja te pots imaginar. Barcos, la playa, faro, el sol sortint de la mà, cel, colxa gaviota, pinten de tot. I, clar, 3, 4 i 5 anys te'n pots imaginar. Però hi ha molt bons dibuixos. Quan ja arribes a 6 de primari, ja fan molt bons dibuixos. Molt guapos.
0: Bé, haurem d'anar a veure, no? Tenim un parell de setmanes per poder veure l'exposició. Des de dilluns que ve, que és quan doneu premis, que és quan se pot veure l'exposició.
1: Sí, l'exposició l'obrirem dia 27.
0: Ah, una miqueta abans,
1: perquè estigui dia 28, ja hagi estat institucional de premis o entitats.
0: És a dir, dissabte.
1: Dissabte.
0: Dissabte mateix, diumenge l'acte commemoratiu dels 50 anys i dilluns un lliurament de premis. Una feinada, Joan, imagina, o no?
1: Sí, d'un pot de feina.
0: Us, amic de Sant Antoni, no aturau, com dèiem abans. Ara l'estiu és un moment important per vosaltres, però jo vol dir recordar que durant l'any feies moltes coses. Per Nadal també hi ha el concurs de les postals.
1: Sí, fem, sí.
0: La trobada per Sant Antoni, evidentment, també. No sé si per Carnaval
1: participàvem a la Rua, també, i després el que s'hi feia, moltes actuacions esportives.
0: Clar, aquí volia anar, perquè ve l'estiu i jo no sé si tornem a tenir visitant de Liverpool enguany.
1: Sí.
0: Torna't just, de pàdel.
1: Tenim ara, per la Verge del Carmen, la patrona de Moll, tenim un torneig de pàdel de l'Amistat, que es fa a les instal·lacions de Duba. Després, el mes de setembre, la segona setmana de setembre, torna a venir, i aquest any serà de 8 anys que venen cada any, aquest equip de Liverpool, tenen un equip de veteranos i venen aquí 4 o 5 dies i fan un partit contra...
0: De futbol.
1: De futbol, contra l'equip de veteranos, encara de Port de Provença. I després, la tercera setmana de setembre, tenim un altre equip que ve de la Vara Londres, de pàdel, que són 10 jugadors, que juguen contra l'equip de pàdel de Duba.
0: Molt bé. I vareu fer també aquest any un domes exclusivament femení?
1: Sí.
0: Torneig femení?
1: Sí, i l'any que ve tornen a venir. Sí.

0: en hivern a visitar l'Old de Liverpool i així anar i venir. Curiosament, i això és interessant, quan varen començar fa 38 anys, molts dels que varen començar o ja no hi són o ja són massa vells, però venen els seus fills. Els fills dels que varen venir 38 anys encara venen continuant la tradició de son pare que venien allí. I els agrada molt, són 4 dies i fruten.
1: Quant de temps fa que no aneu altres a Liverpool?
0: Hi van anar febrer passat.
1: Enguany?
0: Mm-hmm.
1: Ah, molt bé.
0: Solen anar el darrer dia de febrer. Si coincideixen el primer de març, és la festa de les Balears, i si fan feina, doncs poden deixar.
1: Sí. I molt bé, com dèiem, una gentada. Com està ara mateix l'associació Amic de Sant Antoni? Necessiteu gent, necessiteu mans, sempre en fan falta?
0: Bueno, nosaltres no tenim socis. I la directiva pràcticament són 3 persones. El president, que és Francisco García, i ja som el secretari, i tenim dos que ens ajuden quan hi ha qualsevol cosa especial. Per exemple, quan venen aquests de futbol, pues, fem un acte d'arribada i pues, li donem un parell de cotxes mallorquines, una cervesa, i ens ajuden a muntar-lo. Però ara tot això de les posicions, per cert, ara aniré al Club Nàutic a muntar-la, la feim Paco i jo.
1: Si qualcú vol donar un cop de mà, ha de contactar amb vosaltres, no?
0: Sí. S'agraeix.
1: Idò, vinga, Joan, enhorabona per tota aquesta feina, enhorabona per aquella gran idea d'aquests 50 anys de Setmana Nàutica, enhorabona per un concurs de dibuix Badia de Pollença, i ja m'ho aniràs contant com van aquests tornejos de pàdel i futbol. És el que teniu ara aquestes properes dies, setmanes, mesos. Gràcies per venir una vegada més a Conte amb Mosó i bé, bones festes, no?
0: Gràcies per donar l'oportunitat d'explicar un poc aquests 50 anys. Moltes gràcies.
1: De les festes de Sant Pere, com han dit, en parlarem un poquet més a partir de les 12:15, que tindrem en un regidor i en Joan Sou, patró major. Fins ara, adeu.

0: Canària perquè ha estat el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, el que ha decantat la balança a favor d'obrir aquest expedient.
1: Els quatre vocals de l'ala més conservadora del Consell han subscrit un vot particular, argumentant que la resolució en la qual el jutge Peinado va fer aquelles al·lusions han de revisar-se per la via ordinària de recursos davant l'Audiència Provincial. En canvi, els tres progressistes, també la presidenta, que compta amb el vot de qualitat, han donat el sí al vistiplau perquè el promotor de l'acció disciplinària estudi si Peinado pot haver comès una falta greu de consideració i també un excés o abús d'autoritat.
0: És una decisió que ja a aquesta hora genera moltes reaccions, com la de la portaveu del govern estatal i ministra de Migracions, Elma Sáez, avui a Palma.
2: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende. Ante una campaña de desgaste que parece no tener fin con la señora Begoña Gómez, quiero trasladar mi solidaridad y mi empatía. Es un ejemplo ella de dignidad y de entereza. Y la pregunta es, ¿quién repara el daño causado? No solamente a la señora Gómez, sino el daño causado a la justicia.
0: I més qüestions, més per Palma. Demana l'equip de govern de Cor de Palma que faci un gir urgent en la gestió de l'educació infantil davant la situació de malestar en el sector, diuen, per les condicions laborals de les treballadores. Critiquen el Partit Popular perquè, diuen, està destruint un model educatiu que garantia drets com el del menú gratuït.
1: El grup municipal presentarà per això una moció en el pròxim ple en què reclamen una direcció, diuen, educativa en la regidoria i també un estudi complet i exhaustiu de la realitat actual de 0 a 3 anys. Quica Coll és la portaveu de Més per Palma.
3: No podem fer feina amb informes que ja estan totalment desfasats perquè la infantesa de fa uns anys no té res a veure amb la infantesa de l'any 2026. Tot i que tenim manca d'estudis exhaustius, sabem que només 8 de cada 100 infants podran gaudir a dia d'avui d'una plaça 03 municipal.
0: I les hipoteques es desplomen a les Balears, ho fan un 24% durant el mes d'abril. De fet, l'arxipèlag és a la parada la comunitat on més ha caigut, a diferència de la mitjana estatal, on en canvi han pujat. A les Illes, però, hem passat de les 1.300 registrades a l'abril de l'any passat a les 1.055 d'enguany.
1: D'aquestes, 670 es varen constituir sobre habitatges, mentre que el 2025 havien superat el miler. Pel que fa a l'import, s'ha passat dels 250.000 euros de mitjana sol·licitats el mes d'abril de l'any passat als 284.000 euros d'enguany. Pel que fa a l'acumulat d'aquest 2026, en els primers 4 mesos es varen signar 3.500 hipoteques per comprar residències. Això és un 7,5% manco que l'any anterior.
0: I anem a la informació de servei perquè heu de saber que avui s'obre el termini de matriculació per als alumnes d'educació infantil, de primària i d'educació especial dels centres d'ensenyament públics i concertats dels ICES.
1: En el cas de l'educació infantil, el procés es manté obert fins al pròxim 26 de juny, mentre que per primària i educació especial serà fins dia 29 també d'aquest mes. La matriculació per als alumnes de l'ESO s'obrirà el dijous 25 de juny i es podrà fer fins al 1 de juliol. La inscripció s'ha de formalitzar a través de la pàgina web de cada centre educatiu.
0: I amb aquest apunt arribem a les 12:04. Més notícies a la una.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
6: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
7: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
6: Vos esperam a tots.

Bé, oients, nosaltres seguim en directe ara mateix les 12:05 i vos han de fer un repàs sobre l'actualitat de Pollença. Ara mateix, vos recordem, fa 32 graus, arribarem a màximes a les 4 en 34 graus i ja començarà a baixar, així que preparau-vos. Però bé, anem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Pollença. Parlàvem de temperatures i per això vos hem de recordar que hi ha avisos per altes temperatures. Avui, dilluns 22 de juny, l'AEMET ha activat avisos per temperatures màximes a pràcticament tot l'arxipèlag durant les hores centrals del dia. A Pollença avui tenim alerta groga, però atenció perquè l'interior de Mallorca pot arribar fins a 39 graus, amb alerta taronja també activada, i la resta de l'illa els avisos són grocs. Nord i nord-est de Mallorca fins a 38 graus, sud de Mallorca fins a 38, a la Serra Tramuntana fins a 36 i el llevant mallorquí fins a 36 graus. I el govern de les Illes informa que avui 22 de juny el nivell de màxim de perill per incendi forestal és d'alerta foc 4 a Mallorca i Menorca. Consultau la regulació d'ús de foc així com la seva possible suspensió alertafoc.caip.es. Recordeu que està prohibit cremar en terreny forestal. També aquest dijous, recordant que hi ha ple ordinari de l'Ajuntament del mes de juny, encara no s'ha fet pública l'ordre del dia, però el Batle Martí Marc ja ha avançat algunes de les qüestions més destacades que es duran a votació. També la plataforma Procamins Públics Oberts de Pollença ha presentat una reclamació a l'aprovació inicial del PGOU de Pollença per a l'exercici 2026. Aprovat inicialment pel Pla Municipal del 28 de maig de 2026 i publicat al BOIP número 68 del 30 de maig de 2026, sol·liciten que s'incorpori a l'apartat despeses del pressupost d'enguany el crèdit suficient per a l'execució de l'efectivitat de la servitud de pas o accés sobre els terrenys on transcorre el camí de Cala Castell. Segons l'escrit presentat, aquesta actuació està programada en el PGOU de Pollença de 1990 i està avalada per les sentències del Tribunal Suprem de 18 d'octubre de 2001 i del Tribunal Suprem del 27 de febrer de 2015. La plataforma també fa constar que la reclamació es presenta perquè es faci efectiva, previs als tràmits que pertoquin la servitud esmentada anteriorment i no altres suposades servituds anul·lades pels tribunals de justícia, les quals, segons l'escrit, no tenen relació amb la que es reclama. La reclamació està presentada dins el termini establert per formular reclamacions a l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Pollença per l'any 2026. També el Museu de Pollença va inaugurar ahir l'exposició La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. Avui, dilluns, el museu està tancat, però a partir de demà l'exposició estarà oberta al públic, amb el seu horari habitual de dimarts a dissabte, 10 a 2 i diumenge de 10 a 1 i mitja. També demà dimarts arribarà a Pollença la flama del Canigó, aquesta tradició que vertebra els territoris de parla catalana per al solstici d'estiu. Cada matinada del 22 al 23 de juny, una flama custodiada al Castellet de Perpinyà es renova al cim de la muntanya del Canigó. Des d'allà, voluntaris la distribueixen per centenars de pobles per encendre les fogueres de Sant Joan i a Mallorca es distribueix als pobles des de l'Aró, on totes les delegacions de l'obra cultural balear recolliran la flama. Així que demà a les 7:30 se rebrà aquesta flama al convent i a les 8:15 arribarà a la plaça Vea en diferents activitats. Un cercavila amb els xeremies de la Font del Gall i l'esbar de Sant Jordi, una ofrena floral, recital poètic i lectura del manifest i per acabar convidaran un granissat a tothom. També una banda de narcotraficants del port de Pollença s'enfronta a 55 anys de presó i a multes de més de 200.000 euros. La secció primera de l'Audiència Provincial de Balears celebrarà dilluns que ve a les 9:15 la vista prèvia contra 8 acusats d'integrar una banda de narcotraficants assentada en el port de Pollença. I també aquesta setmana, vos recordant que comença les festes de Sant Pere. El Port de Pollença celebrarà aquests dies les festes amb una àmplia programació que comencen dijous i divendres amb el cinema lliure a la platja, en català.
Dissabtes, els actes inclouran un cercavila amb els gegants de Pollença, el pa amb oli solidari a benefici de Baimar i una actuació de ball de Pallès, en un moll vell. I també diumenge, amb motiu del cinquantenari de la Setmana Nàutica del Port de Pollença, es durà a terme un acte commemoratiu en Real Club Nàutic. Aquesta jornada continuarà amb un cercavila, la sardinada popular i una rebel·la amb els grups Red Bellies. I ja per dilluns, que és dia 29 i per tant el dia de Sant Pere, hi haurà missa solemne, actes institucionals, lliuraments dels premis del concurs de dibuix de l'Abadia Pollença, el dinar de germanor, l'inauguració de l'exposició fotogràfica del moll 22x22 i una trobada de ball en línia en un moll vell. També vos recordam que Sant Pere enguany és festiu local. I aquesta setmana també continua la música a Pollença, el cicle de música al carrer amenitza les places del nostre municipi amb concerts en acústic de diferents estils musicals, tots els concerts a partir de les 8:30. Avui tindrem a Pet Toni, Sol i Marce a la plaça del Seglars, dimecres tindrem a Rano, Paula i Marce en el carrer de Ponent, en Umoi, divendres a Màrius Cumman Trio a l'Ajuntament i diumenge a Gaia i Lanuti a l'oficina de turisme du Port de Pollença. També, referent al Club Pollença, ja podeu adquirir tiquets per a la festa de la soci, de la sòcia i el soci, que es poden recollir fins dia 30 de juny. Serà aquest sopar dissabte 4 de juliol i serà imprescindible presentar el carnet de soci el dia d'un sopar, que es cobrà de dur plat i coberts. També Arrels Marines ha avançat que han marcat dins el Fòrum Talaia Nord aquesta setmana hi haurà una hora baixa formativa oberta a tothom. Un taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius, en dinàmiques participatives i molt pràctiques. També un taller d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que es fa a aquesta entitat per preservar el litoral marítim. I bé, serà dijous, dia 25 de juny, a partir de les 6:30 en un saló d'actes del Port de Pollença. També interessats en donar sang. Avui ho podeu fer a l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Recordeu que abans heu de demanar cita a la pàgina web donasang.org. Ho podreu fer de 5 a 9 avui cap vespre i encara queden algunes places. També Ocosiers de Pollença anuncien que el sorteig per a la dama de l'any que ve serà el proper diumenge 28 de juny. Totes les interessades han d'acudir diumenge a les 8:30 en el Club Pollença. La misma hora de Marta Planas va ser la guanyadora categoria emergent del curt club del Club Pollença. El segon premi d'aquesta categoria va ser per Hogar Salado, de Mari Carmen Estevez i Donica Estankova. L'última connexió de Chloe Celia Machos va ser la guanyadora de la categoria Joves 12-18 i el segon premi va ser per La Passió de Fang Yizu. Així, el Club Pollença vol donar les gràcies a tots els participants que enguany han arribat a la trentena i l'enhorabona als guanyadors.

oients, nosaltres ens despedim de l'actualitat de Pollença. Vos recordem ara a les 12:15 podreu escoltar el regidor Mateu Togores i el patró major Joan Suau parlar de les festes de Sant Pere.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no ser molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

0: Pollença, pertenece a la cofradía de Pollença y también somos el patrón mayor de la cofradía. Jo, quan vaig embarcar, tenia 21 anys, no ven de família de pescadors. Avui hem sortit a pescar la llagosta, nosaltres pescar la llagosta en xarxes de tremall i ens dediquem a la llagosta des del mes de, des de principi d'abril fins a final d'agost. Bueno, de tot una que vaig embarcar, se li fa més peix. La pesca per jo ha canviat molt. La relació que tenim a la llonja és cordial, és molt cordial, perquè nosaltres depenem d'ells. És a dir, el punt de primera venta autoritzat aquí a Mallorca, l'únic punt és OP Mallorca Mall. El nostre dia a dia a la pesca és com heu vist, sortir de bon matí a pescar, ara en temps de llagosta llevar les xarxes, i després quan arribam, estivar les llagostes i el peix, i ho preparam per enviar cap a OP Mallorca Mall. Tenim un transportista que fa el viatge cap a Palma per demà de matí per se subestar a la subhasta de la llonja. Si tenim altres feines de dobar xarxes o clarir xarxes, és el nostre dia a dia. Quan arribam en terra no vol dir que hàgim acabat la feina.
1: I amb aquest vídeo donem la benvinguda a aquest programa especial que tenim, que havíem, ja ho hem adelantat avui de matí, que és especial per les festes de Sant Pere. Aquesta veu que heu escoltat ara en el principi, segur que molt ja heu conegut, és la veu del patró major del cofradí de Sant Pere, en Joan Suau. Joan, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: I també tenim per parlar de les festes en el regidor de Festes i Esports, que és en Mateu Tuguares. Mateu, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
1: Si vos pareix, ja que hem escoltat aquest vídeo tan xulo, que m'ha agradat molt, Joan, com està el tema del cofradí ara mateix, ja en relleu generacional? Ja sé que tu ets jove.
2: Bueno, jo ja som d'un més vell, a la cofradí, ja diguem així.
1: Bé, més joves que tu.
2: Sí, hi ha gent jove, ara el relleu n'hi ha poc, és a dir, gent que se't vol posar a pescar de nou, hi ha poca gent, tenim problemes, no només aquí a Pollença, sinó a nivell de tot el Balears, el relleu generacional. Uh-huh. Perquè és una feina que te demanen unes qualitats amb un cursos i tot això, i hi ha molta gent, i també t'has de xicar de matí, has d'anar surts a la mà en dies de mal temps, i a vegades se fa dura la feina i costa un poc treball de relleu, i també degut una mica a tota aquesta política que mos arriba de la comunitat europea, totes aquestes restriccions i aquestes lleis noves que mos posen, la gent fa una passa enrere a vegades.
1: Uh-huh. I ja, si vols, per començar amb les festes, amb el programa de festes en si, Mateu, que mos pots explicar?
3: Molt bé, primer de tot donar-te la benvinguda aquí a Ràdio Pollença, no?
1: Moltes gràcies. Per ser aquí. He de demanar disculpes perquè ja sabeu que són nou i si hi ha qualque cosa que falla és mea culpa, eh? En Ton Eren mea culpa.
3: Ho dic perquè la primera vegada que coincidim aquí.
1: Beníssim, gràcies Mateu.
3: Idò, de les festes, pues, començarem en dos dies, 25 i 26, que tenim dues activitats organitzades per l'àrea de cultura, que és el cinema La Fresca, i després tenim tres dies que són els dies més importants, que seran el dissabte, diumenge i dilluns. Enguany dilluns és festa, i si voleu anem desgranant dia a dia aquestes distintes activitats que hi ha.
1: Uh-huh. Sí, hem de recordar als oients que dia 29 en guany Sant Pere és festa municipal, és a dir, com que la patrona cau en dissabte, si no vaig equivocar,
3: diumenge.
1: Per tant, han passat a la festa, diguéssim, municipal que agafam, l'engafada per Sant Pere, que és aquest dilluns qui ve. Si vos pareix, ja que hem encetat en so cinema de fresca, anem en els dies forts, diguéssim, a dissabte, per exemple, que comença amb aquests cercaviles, amb gegants, després el Pambol i Solidari, el Vall Pagès. Han de dir que el Pambol i Solidari, i que gran part de lo que és aquestes festes de Sant Pere, per la part solidari s'anirà tot a Baimar. Eh?
3: Sí, ja des de fa ja bastant d'anys, crec. No sí, sé, sí. En Joan sap més quant d'anys. Jo puc dir que aquest darrers tres anys ha estat així, i aquest és el quart any. És el darrer Sant Pere d'aquesta legislatura, que ara vendrà. sempre se li dona una associació d'aquestes amb un caire solidari, i no només fa aquest dia de Sant Pere, sinó també fa un sopar solidari durant la Verge del Carme. Enguany és a Weimar, que no ha pogut ser aquí amb nosaltres, però hi serà demà. Demà ens contarà tot el que faran ells. I recordar, sí, que dissabte teníem aquest cerquivila amb els gegants de Pollença i l'Herbar de Sant Jordi, acompanyats de xeremies orats, que sempre estan a disposició en qualsevol de les festes que feim en un municipi. Sortiran de la plaça Miquel Catlló i acabaran en un moll vell. I a continuació, a les 9, hi haurà un pamboli solidari, com hem dit, organitzat i a benefici de Weimar, i amb una exhibició de ball de pagès per Aires de la Cala, i no està posat en un programa, però a continuació hi haurà una ballada popular que...
1: Ballada oberta, diguéssim.
3: Per tota la gent.
1: I cap de setmana ja n'hi ha hagut de ballada de Miquel Catlló, que s'hi va ser tocat,
3: eh? Sí, sí, n'hi ha hagut una durant aquest dissabte passat.
1: Aquest dissabte passat. Molt
3: això
1: bé.
3: Això seria un dissabte. Uh-huh. Per tant, tenim aquesta activitat en un dissabte.
1: Sí.
3: Seguim?
1: Seguim, sí. Seguim. Sí, seguim. Si no teniu...
3: Diumenge hi ha un acte, crec que molt interessant, que és un acte commemoratiu dels 50 anys de la Setmana Nàutica del Port de Pollença. Uh-huh. És una activitat organitzada per Amic de Sant Antoni, juntament també en l'àrea d'educació, també ha estat en contacte amb ells, i hi haurà una entrega de reconeixement i agraïment a totes les entitats que han col·laborat amb aquesta setmana nàutica. Uh-huh. Que, com diu, això fa 50 anys que se va posar en marxa i no s'ha anat aturant durant aquests 50 anys. Uh-huh. Crec que és una activitat molt important de reconeixement de tota aquesta feina feta per totes aquestes entitats que han estat darrere aquesta. Jo crec que un lloc com un moll era, en el seu moment va ser important fer aquest bateig, de vegades que li deien bateig de mà, no? Que anaven en barca, i crec que es dona en valor tota una feina que han fet una sèrie de persones, que si els agrairà aquestes associacions i persones físiques que han fet aquesta feina durant tant d'anys, que varen començar i que han anat continuant durant aquests 50 anys.
1: Mateu, hem de dir que això ho organitza Amic de Sant Antoni.
3: Amic de Sant Antoni.
1: Just quan vosaltres entrau, s'encaba d'anar un membre de que ha vengut a parlar precisament,
3: sí,
1: d'aquest acte, i hem fet un programa especial just abans de vosaltres.
3: I després, a continuació, hi haurà, no continuació, no, cap vespre, a partir de les 7:30, hi haurà un cercavila a la tropa de cornetes i tambor del soldà, que sortirà també de la plaça Miquel Catlló, i que hi haurà també el moll vell. I jo agrairia, com sempre, la tropa de cornetes, sempre el que se'ls demana, sempre s'hi apunten, sempre hi són, i fan aquesta, diguéssim, encetar un acte amb aquest cercavila. I després hi ha la sardinada popular, no molt vell, que no sé quant d'anys duim organitzant, en Joan, això ho sap.
2: Bueno,
3: que ara... no ho posàvem aquí, Ventura, estaria bé que ho posàssim.
1: I enguany,
2: llevat de 2 anys que no varen fer festes de la pandèmia, me penso que fa 20 anys que la tornem a fer. És a dir, varen començar, me penso que era l'any 2006. Que la varen tornar a reiniciar, perquè abans ja se feia, després va haver un bypass que hi va haver un paio d'any que no se va fer, i crec que va ser l'any 2006 quan la varen tornar a reiniciar la sardinada, que és un acte per nosaltres molt guapo, perquè ve molta gent de Pollença i la gent de Moll, de poble. És a dir, és un acte per jo que fa poble. Uh-huh. Que pot xerrar la gent i la gent disfruta, i és un acte molt
1: emotiu. És un punt de trobada entre la gent d'un moll.
2: Per estar damunt tocat d'un moll a la fresca sopant, és un plaer.
1: És un goig, sí, sí.
3: Quant de quilos de sardina?
2: Bueno, sardina en tenim com anat 360
1: quilos. 360
2: quilos. I ja ho veurem. Normalment cada any donem menjar per aquelles 700-800 persones. Uh-huh. Es vol dir,
1: perquè això està convidat a tothom, és a dir,
2: això està convidat
1: no
2: a tothom,
1: no es caguin de que fa ni un tiquet ni
2: bueno, allà, no. Sí, allà fem pagar un tiquet, una cosa simbòlica, és a dir, un tiquet de 2 euros, sí, perquè de tot d'una no fem pagar, i era un desllivell, és a dir, la gent abusava i vàrem decidir posar una cosa simbòlica de 2 euros. Mm-hmm. La gent ha de comprar un tiquet i així ja duen un ordre i la gent no abusa, perquè antes hi havia gent que s'endú les senalles plenes.
1: I és dir, ja ho anava a dir, s'endú, devien venir en senalles i devien carregar.
2: I en tapes i tot. I això de la sardinada, si el que és molt important que la gent que vengui han de dur plats, tassó, i si han, si han de estar coberts, coberts. Però això també la gent ja fa un paio d'any que ho feim.
1: Ja estan conscienciats.
2: I, bueno, encara n'hi ha que venen sense, però que la gent se consciencia i no només per aquests actes, sinó tots els actes que s'organitzen a Pollença, ho han de tenir en compte.
3: Jo crec que tots els actes, sí, que hi hagi menjar sempre posar aquesta...
1: Sí.
3: Coletilla, no? De, no, de que tothom dugui plat, tassó i cobert, perquè és una manera de disminuir els residus, sí. I crec que ja la gent ja cada vegada ja fa més consciència d'això i crec que és una bona mesura, perquè si no és, la despesa de plàstic en aquest cas o paper de cartó per a plat seria...
1: És una despesa de ser, és una manera d'evitar fems, sí, innecessari.
2: També hem de dir que durant la sardinada, tot ho tens quan la gent sopa allà damunt un tocat de moll, o xeremí és orat, també toquen pel mig de les taules ambientant un poc al vespre.
1: Així ho veiem, amenitzat per xeremí és orat,
2: sí,
1: que sempre, com ha dit en Mateu molt
2: sempre
1: bé,
2: sempre, són, dir,
1: sempre hi són.
2: Des de l'any 2006... que feia la sardinada, cada any han vengut els xeremiers orats a tocar per enmig de les taules i amenitzat durant la sardinada.
1: Està molt, també, està molt bé content bé, els
3: i
1: no?
3: I també crec que és important recordar tots aquests voluntaris que van, sí, a preparar, a fer netar les sardines primer, 300... Sí. 360 quilos.
2: Sí, ja m'ho hi posant de bon dematí, a les 8 del matí ja m'ho posant.
1: Quan sou, Joan? Quan sou de voluntari més o manco?
2: Bueno, és a dir, a fer sardina neta, Pentura, però en saber aquelles 20 persones que venen, després anàvem a fer un berenarillo, ja començàvem el dia, sí, i després també, com ha dit el Mateu, no són només els voluntaris que fan la sardina neta, perquè tenim una colla de gent de Pollença, és a dir, voluntaris anònims de Pollença, que des de l'any 2006 venen a fregir sardina allà amb nosaltres, ajuden molts a enfarinar la farina, a, vull dir, la sardina, i des de l'any 2006 tota aquesta gent han vengut sense deixar pràcticament cap any. I això és molt important, tenir aquesta colla de voluntaris que te donen recolzament.
1: I jo per això vull fer especial menció, perquè a vegades sense voluntaris no fa molta cosa. A vegades, si has d'esperar que ho faci la gent, moltes d'aquestes coses s'han de fer voluntàriament, perquè surten del poble.
3: Sí, sí, sí, si no és...
1: I d'ahir que vam dir, Mateu, si t'apareix, diumenge, que aquesta revolució de càrrec del músic Red Bell... No sé si ho sabré dir, eh?
3: Red Bellies.
1: Red Bellies.
3: Panxes Roges.
1: Panxes Roges, eh? Sí, sí.
3: Són del Cudi.
1: Són del Cudians.
3: És un grup de versions, diguéssim, que animaran després la festa fins a mitjanit, o passada la mitjanit, més o manco, no? I tindrem aquesta final de festa d'aquesta sardinada. Sí. Sempre se fa el mateix dia.
2: Sí, sí, la sardinada sempre la feien dia 28, es diu dissabte de Sant Pere.
1: Dissabte de Sant Pere.
2: Sempre, no l'han mogut.
3: Que hagi el dia, que hagi la setmana, sempre dissabte de Sant Pere.
2: Sí, sí.
1: I d'ahir, si vols, per anar amb Cabaneria Gros, que es dilluns dia 29, amb aquesta, que s'inicia el programa amb aquesta missa solent a l'Iglésia de Mare Déu del Carme, que serà a les 11, i després hi ha un acte institucional molt bell on insistirà, on hi haurà un aperitiu i supòs
2: que... Sí, després hi ha un acte institucional que fem la cofradia, és un acte de la cofradia, que és per donar la benvinguda a les autoritats que venen aquest dia i tot això, i també hi ha un petit aperitiu. També, si... és a dir, aprofitant també per si hem de donar qualta distinció en qual cura aquest acte, fet que enguany no tenim ni cap mariner jubilat ni això, per don fer un tradicional homenatge que feim als jubilats d'aquest acte, però és un, també està convidat tot el que vulgui venir a fer un vinet i a fer un menjar un trosset de coig o un aperitiu, també està convidat tot el que vulgui venir a aquest acte institucional damunt un truquet de moll.
1: Això serà just després de l'ofici,
2: sí,
1: i després a l'una ve que hi ha un lliurament de premis de concurs de dibuix de Badia de Pallança.
2: També això s'ha fet una mica tradicional per Sant Pere, perquè és el tercer any que se fa enguany. També s'està organitzat per mig de Sant Antoni i és un concurs de dibuix que fan les escoles i Institut du Moll.
1: Ho veig, sí.
2: I...
3: Escoles, crec que... L'escola, crec que l'institut, crec que
2: no ho sé. No.
3: Sí, les escoles de primària, sí, o d'infantil.
2: D'infantil, sí, ara ho veig.
1: És Bocoris, Miquel Callon, sí, i Sant Vicent de Pol.
3: Sí.
2: Ja s'ha fet un acte un poc així... que s'arrela per Sant Pere l'entrega queixa de premis que han fet el concurs durant la setmana nàutica i tot això.
1: Això serà en el Real Club Nàutic, no? Que dona...
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, i aquesta exposició com del munt estarà oberta de dia 27 de juny a dia 17 de juliol.
2: Mm? Correcte.
3: Sí, perquè això estarà oberta fins que acabin les festes de la Mare Déu del Carme, que serien les que vendran després d'aquestes, no? De dia 10 a dia 17, però ja en xerrarem en un seu moment.
1: Sí, exacte, dia 17 de juliol, recordant que ets la Mare Déu del Carme, i sí que supos que després tindrà un altre programa de festes i ja vos tornarem convidat perquè vingueu a explicar exacte, de la Mare Déu del Carme. Passam en aquest dinar de germanor, que és el mateix dia de Sant Pere a les dues, al restaurant de la Llonja.
2: Això és un dinar tradicional també que ha fet la cofradia per Sant Pere, un dinar de germanor, i la gent que vulgui venir o vulgui assistir se pot apuntar fins divendres 26 de juliol a la cofradia. Ara el telèfon aquest que surt damunt el programa, que és el 680 55 79 49, per apuntar-se si volen assistir a aquest dinar de germanor.
1: Sí, jo també el tinc aquí, sí, jo suposo que ha quedat clar, i després ja passam més de cap vespre, després d'aquest dinar de germà, no suposo que van anar un pot s'assesti i descansar un pot també, també perquè el dia gros és necessari tenir forces també i hem de descansar, i ja després passam en aquesta inauguració de l'exposició que em comentava Joan, bé, Mateu, vol dir qualque cosa?
3: Sí, la comentaré. Sí. Aquesta inauguració d'aquesta exposició és una exposició que està dins tant de les festes de Sant Pere com de les festes de la Mare Déu del Carme. Normalment s'inaugurava el primer dia de les festes de la Mare Déu del Carme, però per aprofitar més temps, pues l'hem avançat un guany en aquestes festes de Sant Pere. És una, aquí en la col·laboració de l'Associació de Veïns d'U Moll, de Port de Pollença, que se fa tot en el seu local. És una exposició que és el Moll 22x22, són 22 fotografies de 22 artistes, de 22 fotògrafs que mostraran com diu títol, la seva visió d'un moll. Jo no l'he vista, per tant no us vull dir si és actual.
1: Joan fa així,
2: jo m'ho penso que és vol una muntanya, són fotos d'una muntanya vista des d'un moll.
3: No sé si totes són iguals.
2: I pintura, això vos ho explicaran després del museu. Pintura tindrà aquesta exposició un fil conductor a l'exposició que se faran per les festes
3: de Sant Vicenç.
1: De Sant Vicenç. Sí.
2: Tindrà un fil un poc conductor a les dues exposicions, crec.
3: Les tres, que ha dit.
2: O les tres, sí.
3: Sí, jo crec que se pot treballar perfectament. Estan xerrant que Vall Bernat. Que Vall Bernat dit des d'un moll, que Vall Bernat dit des de Sant Vicenç, que és des d'on sempre s'ha vist, no? Enllaçant a l'exposició que hi va haver a l'Iglesi de que Vall Bernat.
1: Muntanya màgica.
3: Poc va amb aquesta línia, però tot seran fotografies, no com aquí, que eren pintures. I després acabarem amb aquesta quedada de ball en línia en un moll vell organitzada per l'àrea de benestar social a càrrec de l'any d'anys Balear. Aquesta normalment és el primer any que se fa aquest acte dins les festes de Sant Pere, i les que s'han organitzat sempre tenen moltíssima gent, ve gent de, no només de Pollença i d'un moll a ballar, sinó que és una organització que du també...

0: de recordar que els mercadets nocturns, els mercadets de Sant Pere, que seran al Moll Vell també 27-28 de juny, entre les 6 i les 11.
1: Sí, això se fa a l'entrada, del Moll Vell, s'organitza aquest mercadet amb productes d'artesania, un mercadet d'artesania.
0: Molt bé, i de Mateu i Joan, si voleu afegir res més, si no...
2: Bueno, no, jo des de la cofradia Pastiadors vull donar les gràcies a l'Ajuntament per organitzar aquestes festes de Sant Pere, i res més, i convidar tot el poble de Pollença i Umoll a que venguin a participar de les festes, que venguin a la sardinada, i tots els altres que vulguin venir estan ben convidats, i per això estem.
0: Sí, Mateu.
1: Jo vull dir que donar la gràcia a ell, que són els que fan la feina, la veritat és qui fa la feina és la cofradia de pescadors, com hem comentat, voluntaris que de la sardinada, a Baimar, que posa tots els seus recursos, Xeremies Orats, la banda de cornetes, Oxigant, tots aquests són els que fan que la festa sigui possible. Des de l'àrea de festa el que fem és coordinar tots aquests actes i intentar que siguin degut de tothom i que tothom s'hi senti bé, i convidar tothom que aquests 3 dies s'acostin molt bé a participar d'aquestes festes de Sant Pere.
0: I de Joan, Mateu, moltes gràcies, molt d'anys, que visc a Sant Pere, i Mare Déu del Carme després, i res, i això que heu dit vosaltres, que s'hi costi molta gent i que ho desquides a festa, que ho és important.
2: Molt bé, moltes gràcies
0: a vosaltres. Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Moltes gràcies, adéu.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

i a les 12 van arribar la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Bones tardes.
1: Bueno, bones tardes.
2: Hello, everybody.
1: Ja tornem a estar aquí al Mundo de Wayne, un altre pic.
0: Sí, benvingut i benvingut a un nou programa de Tall Monday, l'únic programa de Ràdio Pollança que comença quan li dona la gana.
1: Exacte. Avui comencem més tard perquè, bueno, hem tingut un petit problema, però res.
0: Hem tornat a tenir un telonero també avui.
1: Sí. He tornat a tenir un telonero de sempre. És un poc cansino, sí. Aquest telonero, però bueno, jo quan te'l vegi ja li diré de tio.
0: Canvia un pa.
1: Que vengui un altre, sí, ja sí, sí, claro.
0: Sí.
1: Però bueno. Mem, idò, haurem de desvetllar qui és el nostre convidat d'avui.
0: Sí, jo encara no ho sé.
1: Encara no ho sap.
0: No ho sé.
1: Ha vingut una mica...
0: Ha vingut torero.
1: Sí. Bueno, és en Carlos Callón, ¿vale? Que bueno, és un... És un dels nostres fidels oients.
0: Sí. Ja, avui hem perdut un programa.
1: Avui hem perdut un oient, però bueno, suposo que se'l descarregarà per escoltar-lo.
0: Sí.
1: I, bueno, a més de ser oient, pues, és col·lega de tota la vida.
0: Sí.
1: Eh?
0: Sí, sí.
1: Quasi un germà.
0: Mos coneixem de fa estona. Eh?
1: Sí, tinc un germà que no en Carlos i un amic que no en Carlos. Estic rodeado.
0: S'ha rodeado.
1: Sí, sí, però bueno, és el que hi ha, això no se tria. ¿Sabes? Bueno, sí, podria triar, però bé, és igual.
0: Vas triar.
1: Jo crec que va triar bé.
2: T'ha tocat el que hi ha, tio.
1: Sí, sí.
3: Però ben triat.
0: I bé, en Carlos, pues, l'hem convidat avui al nostre programa. Ja fa estona que li van dir per venir i avui s'ha decidit. Per cert, el darrer programa de la temporada.
1: Bueno, estava xerrat d'abans, el que passa que bueno, ho hem fet venir bé perquè també era el darrer programa i vam dir, bueno, vinga.
0: Tanca la temporada.
3: Està molt bé per tancar la temporada.
1: Sí.
3: Programar, això tenim avui.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, un poc, en Carles mos ha proposat una llista una mica eclèctica en quant a bandes, però jo l'he ficat a la intel·ligència artificial aquesta del dimoni i ha trobat un fil conductor.
3: Bueno, si no el trobes ella.
1: Ha trobat un fil conductor. I, bueno, tampoc és que sigui una cosa, saps, de l'altre món, però ha posat 45 anys d'insatisfacció elèctrica.
3: Toma ja.
0: Sí.
1: Bueno, en quant a insatisfacció, podia ser també incomoditat o, bueno, com que grups que tenien cert missatge en contra de l'establert, no? Però, bueno... No sé si ho vas pensar ben d'això o realment...
2: La veritat és que no. Moltes gràcies per tenir-me aquí amb vosaltres. Sempre...
0: Un plaer.
2: Per jo també, tios. És vera que la llista no té ni cap fil conductor ni cap nexe. O sigui, no la vaig fer en cap idea. Simplement en Pedro m'ha proposat pues, fer una llista per venir aquí, per compartir amb tots. I, hòstia, un dissabte on diu menjar a baixa, vaig començar, pim-pam... I no he fet molt de canvis, un tema o dos a lo millor, però l'original, després m'ho menjau al cap, aquesta la posa, aquesta no, aquesta també m'agrada, nada, l'original.
0: Sí, sí.
2: M'agradava
1: i... La primera llista va ser era millor.
2: Sí. Bueno, que cabrons.
0: Sí. M'ho va fer una llista.
1: La primera llista era millor.
0: Sí. Bueno. M'ho va fer una llista de 5 temes. Que jo quan la vaig fer vaig dir, bueno, està bé, vull dir...
1: Jo li vaig dir que era molt valent, que era arriscat.
0: Perquè el tema i les bandes eren bons.
2: Cert.
0: I bueno, i jo vaig dir, bueno, serà el programa més llarg curt de l'història.
2: És vera. Bueno, els vaig voler fer una broma, els vaig muntar una llista, res, el que diuen Pedro, 5 temes, temazos.
0: Sí,
1: ja m'ho veure que eren temazos.
2: Bandes que m'agraden molt, però bueno, són temes un poquet heavies per estar bueno, a la ràdio, tio.
1: Són aquests temes que a nosaltres mos passa, que no els poden posar perquè mos tenen nosaltres mateixos, mos autocensuram.
0: I va contra el mes, ben no vaig a fumar.
1: Exacte. Així tu no vas a fumar tant. Perquè si no...
0: En la llista aquesta que vam... La el primera d'en Carlos, vam, m'he fumat 2 cartons.
1: Claro, és millor fer temes de 2-3 minutets, així te tenim aquí.
3: Ara el que ha fet ha estat donar una mala idea a en Jordi. Si sí. Pots dir que vagi a pinxar, farà una pinxada de 2 hores en 3 cartons.
0: Dos temes.
1: Sí, claro.
0: Dos temes. Cara A i cara B.
1: Bueno, és vera que no té un fil conductor estilístic, encara que estigui englobat dins d'aquest món de l'indie rock i tal, però sí que hi ha molt de punk, hi ha també blues, hi ha indie americà, d'aquest més clàssic, hi ha folk alternatiu, hi ha garage, sí, jo crec que és una llista bastant eclèctica i, bueno, anem a començar...
0: Amb un senyor eclèctic, també.
1: En el primer, bueno, sí. bueno, sí, això va ser una sacada de xorra, no?, un poc, no de... Bueno, has proposat la primera cançó és d'un disco de Grinderman que se diu
0: Grinderman.
1: I la cançó és No Pussy Blues.
2: Home, no se van rompre molt el cap. No. Tenen dos discos, sí. Grinderman i Grinderman 2. Sí. O sigui, van en el que van, aquesta sí. penya. Res de rotllo, lletres poètiques, com venen en Nick Cave and the Bad Seeds. Són tios que cerquen més la duresa, els orígens i canya. O sigui, crec que ho han fet aquest... no sé, com una via escapatori sí. seva propi, personal. Sí. Són quatre monstros, els coneixeu tots.
1: Sí, en Nick Cave, en Warren Ellis, en Martin Casey i en James Cameron.
2: Exacte, Warren Ellis, tio, de sí. Dirty Three, és un monstro, sí, van de la mà sempre, però és vera que aquí pues, se'n va un pot l'olla i m'agrada molt. Les lletres no tenen un sentit molt, molt profund, són com un poc iròniques, bueno... m'agrada molt aquest disco, molt, molt, molt.
1: Sí, però mira, dues coses que he trobat. Una, que...
0: Saps que sé què feia?
1: Sí, que en Warren Ellis... No, perquè...
0: És un recercador.
1: En Warren Ellis no donava un duro. No donava un duro, o sigui, era un projecte que havia entret perquè en Cave se va com a emperrar en fer-ho i va dir, bé, pues serà algo que farem, però que serà algo guai, no? Serà algo, pues, con lo que estem fent nosaltres. Algo, pues... pues per passar un rato, per passar-ho bé, sí. Però que ell no ve aquest ressò que després va tenir Grinderman, no?
0: Sí, bueno, sí, era un poc això del que ha dit en Carlos, també, que era com una via escapatòria del que era Nick Cave.
1: Exacte, jo crec que...
0: per passar-ho bé, tal i qual, el que passa que, clar, la magnitud d'un nom de Nick Cave, pues... Hòstia, Nick Cave va muntar una banda, ja. I tothom ja s'hi tira de cap. I més si hi ha en Warren Ellis, n'hi ha esclavunos... Ja, la gent s'hi va tirar de cap, també.
1: I l'altre és que la banda sonava així, molt cruda i molt primitiva, i molt així, perquè en Cave va escriure les cançons per la guitarra. I ell la guitarra, cosa que jo no sabia, però és així, no domina aquest instrument molt.
0: No.
1: I li sortia una mica random, d'aquella manera. I bueno, per això sona una mica així com a primitiu, perquè realment no... ell no controlava l'instrument, ja. Però bueno.
0: Sí, sí.
2: Bé, aquest tema, la lletra, és per descollonar-se. Sí. És un pavo que li tiro trastos a una tia i la tia passa d'ell i ho tia per activa i per passiva, rossant l'absurd. Vamos, en Nick Cave en una entrevista va fer una broma dient: joder, des que m'ho he deixat un mostatxo no he pillat res. Bueno.
1: Perquè aquí duen mostatxo.
2: Sí, però el tio va mullar això en una entrevista i nada, tio, un temazo, no pussy blues. Sí.
0: Duen mostatxo de Guàrdia Civil.
1: Sí. No me'n recordava.
0: Me'l llevaré els mostatxos. Perquè en Warren Ellis queda bé, ni que hi feia com una cosa rara.
1: Warren Ellis pot dur, que a vegades surt amb una foto d'una bossa del campo. No, és que és igual.
0: I d'un col són de líder.
1: Sí, és igual. Pot dur el que vulgui.
0: Sí, pot fer el que vulgui.
1: Tot li queda bé a aquest home. Pot fer el que vulgui.
0: Té llibertat per el que sigui.
1: Sí.
0: Bueno, pues escoltarem aquest tema, aquest primer tema que ha triat en Carlos d'aquesta llista. Grinderman, No Pussy Blues.

0: Vinga.
1: Aquí, començar full.
2: Claro,
3: allà, trepitjant un mos.
0: Exacte. Se'ls ha colat en John Spencer.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, pues és una mica això, no? Hi ha, d'aquesta selecció que ha fet, hi ha un parell, que són així, rotllo, un poc John Spencer, però bueno. I doncs, sí, tenim aquí en Nick Cave, a tope, Renau, The Siege, frustrat i blues. Degenerat.
3: Degenerat, degenerat. A la Jordan Spencer.
4: La que toca, la que toca.
0: Això és preciós.
4: La que toca.
1: Això és preciós, tio. I love it.
4: Bueno, i ara anem de Grinderman, pegam un bot a Califòrnia, sí?
1: Sí, sí.
4: Costa Oest.
1: Laguna Beach.
4: Laguna Beach.
3: Califòrnia.
4: Sí, sí. Bueno, si hi ha qualque problema...
3: Sí, sí, si tu tens qualque dubte de qualque ciutat...
4: De geografia...
1: No, no, ja sé que està molt posat.
4: No, no, en Jordi, en Jordi.
3: Menos Texas. Texas se t'encarrega en Joan.
1: Hi ha una banda de Texas, eh? Ojito.
3: Sí, en Joan. Jo som de,
4: o sigui, en Jordi té un màster en geografia
3: tot
4: americana.
3: Tot Estats Units, menos Texas, Texas en Joan.
4: Sí. I de... Bueno, anem amb en Ty Segall. Amb un disc que has triat que se diu Manipulator.
1: Sí, sí, m'agrada molt. Bueno, és veritat, Ty Segall, tio, té, bueno, treu discos cada setmana.
4: Té mil discos. Jo tots els discos de Ty Segall crec que no els escolto.
1: No, jo tampoc.
0: Jo crec que ni ell.
4: Jo crec que ni ell.
1: N'hi ha infumables, és veritat, tio, se munta aquest rotllo experimental de vegades i són dificilats, però bueno, té

0: dos o tres discarros, sí, que m'agraden molt, sí, i temes sueltos dins qualque disco, que també són joies.
1: Sí, sí, sí.
0: M'agraden moltíssim, tio.
2: Sí, nosaltres quan dic, vam parlar també en Daixel, que era rotllo, si em veia el millor treure dos o tres discos cada any, tregués un cada dos, sí, o un cada any...
3: Sí, seleccionar una mica més.
2: Sí, més seleccionar, però bueno.
1: Treuria un discarro, és brutal.
0: Sí, sí, sí.
2: Que així bueno, tot, que així tot...
3: Sí. Bueno, aquest va ser un dos discos més ambiciosos en aquell moment, eh? I va quedar, mira, va entrar a la Billboard aquesta famosa en un número 200.
0: Bueno,
3: que no està, no està mal, eh?
2: No, no. Per el tipus de música que fa, no. Ja malament, ja malament.
3: I, bueno, d'aquest disc pues, combina una mica pues, el que fa ell, no? Garaje, glam, psicodèlia...
0: Sí, sí, sí. M'agrada també totes les col·laboracions que té amb altres bandes de Cali, jo què sé, Want, Ossis, tota aquesta penya, col·laboren molt i fan coses xules. He penjat a YouTube el tema aquest, Phil, el festival de Picazón, a Oregon, que és, bueno, un escenari integrat a un bosc, és una locura, aquí seria impensable,
2: sí,
0: que és una locura, és molt, molt, molt bo, tio. I t'he ficat en Corey Hanson de Want, bueno, molt, molt bo, tio, m'agrada molt.
2: Sí, sí, sí.
3: I d'on anem a escoltar aquesta cançó, sí, de Phil, d'en Ty Segall.

0: Venga, va.
1: Vamos, distorsió aquí per un tub.
2: No, en Jordi avui està disfrutant, perquè a vegades li posaran grupitos que no li graven.
0: Sí, me paguen
2: no sé què. Un tio que duu... no sé què. I són cantautores. I
0: si, no, si no hi ha electricitat, no...
2: I ara...
0: Em paren country i merda d'aquesta.
1: M'han dit que te varen pillar fent un vídeo.
0: Hi ha un vídeo.
1: Això te perseguirà sempre.
2: Scroll.
1: Te faran blackmail, tio.
0: T'entendré 97 o 98 i em diran, sí, però hi ha un vídeo.
1: Exacte.
2: Estava fent scroll.
1: Yes.
0: Per aquest feel de Ty Segall amb aquest regust, Stoner també.
2: Sí, és vera que té aquest rotllo Stoner.
0: Molt Stoner aquest tema.
2: Bueno, ara en Carlos t'ha fet feliç, que ha seleccionat un tema de Amy Landesniffer.
0: Sí, també. Molt bona banda, molt bona banda.
1: Sí.
2: De Melbourne.
0: Austràlia,
2: molt
1: bé. Yes.
2: Ves, tu dices la ciutat i ell te dice... Sí,
1: claro, tío, una màquina, tío.
0: A més, això, quan tu entres a Austràlia mà dreta, allà trobaràs el Milan de Nif.
2: Bueno, sí que és vera que Melbourne és una ciutat de molta tradició punk, una forta tradició punk, de, sobretot punk d'aquest de pub, de bar, de rotllo garajero. I bueno, aquesta banda està formada per Naomi Taylor, en Dec Martes, en Gus Romer i en Bryce Wilson, si no estic equivocat. I ha seleccionat un disc que és Comfort Me, que aquest disc va ser publicat l'any 2021 i va ser un disc que se va gravar durant el confinament.
0: A un estudi.
2: Sí. Bueno, un estudi, però sí, però durant el confinament. Que...
0: Dit ja, bueno, ho sé, la millor no.
2: Bueno, sí, mira, el productor...
0: Era un senyor que produïa.
2: Sí. Pues el productor era el mateix, que han empleat en Nick Cave i a vegades en Gang of Four. O sigui que no s'equivoquen. Sí, no sí, en Dan Luskomb.
0: Aquest disc va ser el segon disc, que dimeu l'Andre Neifer.
2: Sí.
0: I què va ser que realment el va donar a conèixer.
1: Sí.
0: Perquè ja també té un so més... No net, però té, en diferència amb el primer, té un so ja més...
3: Més pro.
0: Sí, més professional, més...
3: Estàs gravant d'un estudi.
0: Està clar, no?
2: Claro.
1: I confinament, tio. Van tenir temps de polizó.
0: Sí. Que de fet també van fer un... Qui ets, pide que ets, també.
1: Sí, confinament, hòstia, sí, és vera.
0: Que està en un set local d'assaig, ja. Està molt bé, aquest. Està molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I aquest disco pues, ja va ser que a partir d'aquí ja van anar per munt i Milan de Nifes se van donar a conèixer ja amb aquest disco
1: sí.
0: I a partir d'aquí ja per munt.
2: Bueno, jo crec que és una de les frontman o frontwoman no? Més canyeres que ara en aquest moment no?
1: Bueno, sí. És molt canyera és vera que també les lletres són molt potentes hòstia, jo m'agrada molt aquesta cançó, per exemple, es diu Knifey, que és com un petit guinevet, i la tia va proposar a la seva banda aquesta cançó. De què anava? Hi havia hagut un parell de casos de violència masclista, s'havien carregat un parell de dones, la tia tenia por de sortir tota sola al carrer, i, hòstia, va ser com un petit manifest. Va reunir la banda i la banda se van quedar un poc flipades, perquè tenen lletres veure, de molt de cachondeo i tal, però aquesta, ojito, tenia un missatge directe i dur.
0: Sí.
1: I el tio se van quedar de pedra i van dir, vamos.
0: Cap endavant amb aquesta.
1: Exacte, sí. I bueno, la lletra és molt potenta, m'agrada, tio.
2: Aquesta cançó és la que no és tan festiva com les altres.
1: No, i també el seu registre vocal no és tan garajero, tan concarra. La tia se li entén molt bé, de vegades no és tan ràpid, la veu, hi ha qualque tema, tio, que va anar a tope.
3: Volia deixar clar un missatge.
1: Exacte.
0: Però escoltarem aquest Knifey de Milan de Nifers.

0: Seguimos para bingo.
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que ahora pues también me quito un eBay.
2: De Renault.
3: Un eBay no.
1: De Renault.
3: Ah, en tu ciudad.
1: De Renault.
0: Claro. O sea, se ha de començar a tope. S'ha de començar pegant uns bons sopetats.
3: Ah, ah, ja està.
1: Pam, pitipam.
0: Després ja vas baixant.
3: I al final pello lo darrere, hòstia.
4: Bueno, tu uns saps d'això, tio, pinxant en ovaretos, també.
0: Sí, sí, sí.
4: Ara tiràs de dur tempo.
0: Sí, lo seu, ha començat a follinar a tope, ha començat a tope anar baixant i després també pegant sopetats.
4: Exacte.
1: Bueno, ara ha seleccionat un bueno, una persona, un tio que jo no coneixia, que era en Doug Arbut.
3: No, tampoc. Això m'ha anat beníssim, perquè he descobert un grup, vos vaig passar l'altre dia, que grup té en Peter Bach.
1: Sí, sí.
3: Gràcies a
1: mi. Ah, sí, coño, està molt bé.
3: M'ha va venir d'això, idò, per aquesta proposta d'en Carlos.
1: I de xerrem-nos d'aquest home.
4: Bueno, l'any passat vaig tenir una època, tio, que me vaig ficar tot el que vaig poder d'en Marc Lagrangan.
3: Bona època.
4: Me vaig llegir un llibre, vaig escoltar totes les seves col·laboracions.
0: Hi ha feina,
4: Queens of the Stone Age, bueno, tio, m'ho vaig passar, jo què sé, mesos, escoltant, duetos, molt, molt heavy. No he posat res de Marc Lanegan perquè tenia un programa coenut, que ja va fer l'any passat per mi, i deia, hòstia, pues no fliquiré res d'en Lanegan, però en Duke Garwood col·labora amb ell. Fa dos discos junts amb ell, o sigui, m'agrada molt. I arran d'investigar, jo què sé, mirar, qui és que havia tocat, qui no havia tocat, doncs el vaig cercar i m'ho van molar molt. Mm-hmm. La seva discografia és molt bona. Té un estil que és rotllo fingerpicking, sí. la veu molt nítida, unes gravacions molt, molt bones. Jo m'agrada, tio.
3: I té registre pot similar en Lanegan, en la
4: sí.
3: manera de cantar.
4: Sí, sí, sí. Un poc cronero, cabo.
1: Sí. Sí. Sí,
4: canta molt bé. Després també ha col·laborat amb en Corbyle, o bueno, al revés, en Corbyle ha aparegut en algun dels seus discos. London m'agrada molt.
1: És un tio, és un músic de músics. És un tio que, bueno, li agrada aquest so, saps, orgànic, imperfecte. I és vera que, bueno, jo no el coneixia, però he escoltat aquesta cançó i he escoltat el disco, i la veritat és que m'ha sorprès, perquè no l'havia escoltat mai. Mm. I és un tio que t'enxufa, tio, m'ha agradat.
4: Sí, bueno, aquest disco se diu Garden of Ashes, és de 2017, i després té un altre que se diu Heavy Love, de 2015. Aquests dos discos, per jo, m'agraden molt. Són aquests discos que de tant en quant hi tornes, saps? Hòstia, me fa ganes, pues venga.
0: Sí, sí, sí. Aquests són els discos, mano, que sempre hi tornen.
4: Exacte, tio, sí. D'aquests en tenim molts.
1: Sí, perquè hi ha discos d'aquests que els escoltes, hòstia, tu, no sé què, tal, i els escoltes molt durant una temporada, però després ja
0: s'acaben. I queden aparcats.
1: I queden aparcats perquè ja no se torna a escoltar. En canvi, aquests, que te queda algo sempre, dius, vaig a tornar a escoltar, i sempre són recurrents. I, bueno, pues, tio, anem escoltant en Doug Garwood, la cançó se diu Cold Blooded i l'àlbum se diu Garden of Ashes.

0: Molt bon tema aquest d'en Duke.
1: Sí, sí. Per mentida que sigui de Londres, de Kent, però sí, sí, aquest home, aquestes coses que dius...
0: Podria ser de Missouri, per exemple.
1: Però no, no ho pot firmar, saps? No, no, aquest tio d'aquí, no és d'aquí.
2: De Texas no és.
0: No. En Joan, si en Joan diu que no és de Texas, no és de Texas.
1: Però sí que és veritat que té aquest rotllo Mark Lanegan, el que li passa que és el que xerrava amb en Carles ara en el micro tancat. No té la profunditat de bou que té l'ànega, que no fa, que fa vibrar el vidre.
0: És difícil també, és difícil.
3: Sí, sí, sí. Hòstia, els duetos d'en l'ànegan en Isobel Campbell, sí, tio, sí, ah, sí. Ni se mou d'un micro,
0: sí,
3: tio.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Fa tremolar.
0: Són bonics. La conversió aquesta d'en l'ànegan en Isobel Campbell són brutals.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt
3: sí.
0: Bones, molt bones.
1: De totes maneres, aquest tio... l'haurem de... haurem sí. De fer una escoltada.
2: Un seguiment,
1: perquè... sí. Sí, sí, té com a 6 discos i, bueno, tu has dit que dos de res l'ha escoltat, encara l'has escoltat i li agraden bastant.
2: Sí. També té un grup aquest...
1: Podem fer una escoltada activa inversa.
2: Sí. Té un grup aquest que vos he dit en Dream the Sea,
1: claro.
2: Que és amb Barrett Martin, bateria d'instrumentis, després hi ha en Alain Johannes de Queen of the Stone Age, en Peter Bat de Rem, més ell, i els altres dos són Dowies o no sé, bé, un supergrup que van muntat, ja tenen dos discos que estan bé.
1: Peter Bach se degué cansar de riure i diu, vaig a cercar bandes on pugui tocar la guitarra de veres.
0: No, per Peter Bach també es cap gaurat amb la hòstia de gent.
2: Sí, sí, DJ Minus 5 també ja estava de puta mare.
1: De Minus 5 estava de puta mare.
0: No, però dic, a part de Rem, tio,
1: i canta i tot, a
0: vegades. Sí, sí, sí, ja cobra inclús en bandes petites, tio, no té cap problema.
1: I produeix, sí, són gent molt activa.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara vaig escoltar Michael Stipe que deien que no sé què volia. Ah, no, que volia fer una banda, ell tot sol, en Michael Stipe. Ben que farà aquest.
2: No, això ja t'ha gravat el disco.
1: Ja t'ha gravat el disco?
2: Sí, sí. Sí, sí, està a punt de sortir, no sé quan sortirà, però...
1: Perquè jo crec que de tot... Sí, jo crec que d'ells ha estat l'únic que no... Què passa?
0: No.
1: Ah, vale, va. Però m'ha de cunyat, no?
0: No. Se para riure, normalment. Crec que l'hem d'haver d'aquí davant.
2: M'han pitjat el botó.
1: En Joan no pren drogues, tio.
0: Que si diguem.
1: No,
2: bueno, no. Jo és con novel·lits. Jo petit i vaig ja.
1: Que se pari riure així de bote pronto ja. Hi ha un pack aquí de vora. O sigui que si hem de córrer està aquí.
2: Saps què passa? Jo vull endur cervesa de la bona.
1: Vale, això sí.
3: Aquesta
1: és
3: la duita.
1: Ah, sí, la duita
0: encara. Encara el Mr. Cado, avui... Bon,
1: això, la duita Mr. Sí.
0: Això era un convidat, eh? Que dur cervesa de qualitat.
2: No, un sorti cunyant.
0: Sí. Va tornar molt a Cado.
3: Vale. No props.
1: Bueno, idò, ara escoltarem una banda que jo pens que l'haurien d'haver posat la primera.
2: Per escoltar. Per etiquetat.
1: No, perquè al final és un poc, pues, com... con lo que de en pique de aquí, con esto empezó todo, ¿no? Un pop de Wire, ¿no? O Wire, millor dit, no de Wire. Que jo crec que és una banda que dona la passa aquesta de du punk en un post-punk.
0: Sí,
1: no sé.
0: Totalment.
2: Estan poc en terreny de nadie. Van fer
1: sí,
2: un disco
1: sí, són aquestes
2: innovador.
1: Bandes que treuen un disco, te rompen uns esquemes i dius, ¿esto qué coño es?
0: No, en cada hora van...
1: Antes el micro tancat...
0: Sí, xerrava d'un llibre aquest d'en...
3: Sí, bueno, no, res, que estic llegint un llibre d'en Thurston Moore i el tio a l'època d'aquesta de No Wave, quan començava a sortir per GCBGs, ja que sé, rotllo New York, pues quan va sortir Wire, el va descol·locar, tio, perquè venien du punk, du Sex Pistols, clàssic, aquesta història, a Wire, i no, el va descol·locar. L'inquietava, va flipar molt,
0: sí.
3: Però va veure, hòstia, cap on se n'anava un camí, diguem, que no només era Renault pistolero de Clash, una cosa diferent que li va cridar bastant l'atenció, i quan van anar als Estats Units, pues, el tio se'n va anar a veure l'os, clar que sí.
0: Sí, que Wire van tenir això, que van ser pràcticament, si no la primera, de les primeres bandes.
1: De les primeres.
0: Que va introduir post-punk.
1: Any 77.
3: Sí. Amem.
1: A Londres,
3: a No, aquest disc, el Pink Flag, tio, del 77.
1: Bueno, 76, perdona. Bueno. Però la banda se forma l'any 76, un any abans. Sí.
3: Va, però l'escoltes ara, tio, i no te sona un tema de l'any 76.
1: No.
3: O per lo menos és jo. No sé, me dona aquesta sensació de... Bueno, com una banda temporal, tio, no sé.
1: Sí. Són bandes que saben trobar que és so, que és atemporal, que passen uns anys i encara la gent... les pot escoltar i no passa el temps.
3: Bueno, i no, per què he posat aquesta cançó ara, en aquest temps, ara,
0: aquí,
3: en aquesta llista?
0: Aquí volíem arribar, aquí volíem arribar.
3: Res, fa uns mesos vaig coincidir amb en Joan a un concertillo de la banda poblera Baf en el Port de Pollença, que va muntar com un minifestival en Soli.
2: Adrià.
3: Exacte. I nada, van sortir, tio, i se van marcar una versió d'aquest puto tema. En l'Oteramina allà, tota aquesta any. Vaig flipar, tio. Vaig dir, hòstia, aquesta gent que tenen 20 i molt pocs anys...
1: Bueno, sí, no? 20 i...
3: Bueno, són molt joves, tio.
1: No, he mirat en Jordi perquè en Jordi els coneix.
0: Sí, són 21, no en tenen més.
1: Però és que són molt pollos.
3: Però, tio, molt pollos...
1: En lo sentit, bo. No, pollos de joves.
0: D'edat.
1: Tot el respecte, no pollos.
3: Però per escoltar això, tio, han de tenir... No, que pot ben amoblat,
0: La pota, i també ho xerrava amb en Joan, aquesta gent, vull dir, i en Pep, quan va venir el programa, també m'ho va dir, que aquesta gent que seva, els seus pares són rotllo super melomano,
3: i
0: ho han sentit que seva, vull
3: clar
0: dir. Però així tot, bueno, junto avui en dia, pega el que pega.
3: Ja.
0: Perquè aquests atlots... han escoltat això que seva i han seguit escoltant d'això, té molt de mèrit, i que se planti el que tu dius, que se plantin un concert, ara faré una versió de guai, ara.
3: Exacte, tio. Els vaig enviar un missatge per Insta, va dir, joder, quin collons teniu de fotre un single room by the wire, i un tio es van contestar com un poc, va, tio, molt bé, no? O sigui, super, festassa, veure-los a l'escenari, és un frontman molt potent, Theremin a tope, jo m'ha agradat molt, i hòstia, t'adona, bueno, hi ha bastantes bandes emergents i, hòstia, el panorama actual va per bon camí.
0: Sí,
3: hi ha coses tot xules, tio, menys mal.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Va ser l'altre dia que va dir que hi havia futur o no sé què.
0: Sí?
1: Ara, no sé, qualque convidat que va venir que va dir no us preocupeu perquè hi ha futur. Que us joves, no sé si va ser en Pep Cueva?
0: Sí.
1: Crec que va ser. Que va comentar que hi feia feina amb una nina que tenia 8 anys o alguna cosa així. Diu... I és una tia que està super...
0: Sí, més jove encara, aquesta
1: sí. Diu, està tal, diu, jo crec que sí, jo crec que aquestes coses també...
2: Sí, de fet, nosaltres dissabte érem a Madrid a veure un concert de la Disput i el públic era jove.
0: La majoria del públic era gent jove.
3: Oh,
0: vam arribar, ja hi havia una cosa formada, i hòstia, gent super jove.
1: Que la música sigui transversal i, bueno, pues, passi generacions i fills i tal, tot això està molt bé. Però jo me'n record quan tenia 20 anys que tu veies pares que anaven amb els fills a veure concerts i deies, joder, que viejuno, no, això? És una forma de veure-ho quan tu ets jove. Quan tu ets pare i vas amb el fill, doncs pues igual vas molt orgullós. Però realment, aquest tipus de música, jo penso, que és més un acte més de gent jove, una explosió, algo que no de pavos de 50 i pico d'any com nosaltres, que no toca. Jo quan vaig a un concert i veig tot ple de gent de 50 i pico d'any, dic...
2: No anant bé.
1: No va bé. Mm-hmm. Per què? Perquè realment penso que és un acte de gent molt jove. I sí, tu pots pensar, no, és que tinc un espíritu molt jove. Ai, vale, venga, dos palmaditas, no? Vull dir, està molt bé que tu estiguis allà.
2: Però
1: nosaltres mos passava, anàvem a un concert i se posaven allà quatre beardos, polla viejas per darrere, mira... han vengut ovells perquè ha de ser així, no passa res, ara jo som ovell que està darrere,
0: ja va un rotllar,
3: però ja has d'estar darrere, tio.
1: Però quan tots són vells i no hi ha darreres, que són tots, i dius
2: això és un moviment contra cultura i també contra el poder i contra tot, i clar, és la gent jove que ha d'estar amb això.
1: Ha de ser la gent jove, perquè si no hi ha gent jove, estamos jodidos.
2: Sí, sí. Però n'hi ha, i crec que hi ha una pujada amb això, per sort.
1: Bueno, també és una música que, bueno, pues no és una música que se la posin a 40 principal, ni interessa.
2: No,
1: perquè
2: tampoc.
1: Ja...
0: T'has d'interessar tu, i cercar...
1: Claro, ja des de... Mira, en Carlos ara ha dit una cosa que jo crec que hi ha molt poca gent que faci, i és, m'interessa qualcú i llegeixes, cerques, escoltes, mires...
3: Bueno, però això mos passava a nosaltres perquè compràvem un disco, valia una pasta... i estaves a lo millor 10 dies escoltant el mateix disco i te sabies les lletres, qui tocava la bateria, qui havia col·laborat i qui no. Ara en tot xorro, exacte.
1: Era una inversió que
3: scroll. O sigui, no me gusta 3 segundos i passa la pròxima cançó.
1: Però això és el problema, que el que li donen de menjar pues és això, aquesta immediatesa i que venga, venga, venga, venga, però moltes vegades, bueno,
2: També veu gent jove a tendes de vinils, que ja és un format, que ja, la, que, això, que ja te retires...
1: Això està guai.
2: Sí, i això és el que te motiva, també, no? Perquè jo crec que està, hi ha un canvi generacional. El que passa és que encara és molt underground.
1: Bueno,
2: però
3: ja segueix no, així, no?
1: Joan,
3: que segueix
1: que,
3: així, tio.
1: Hi ha de seguir sense underground. Sí, és que no ha de passar les fronteres d'un mainstream. O sigui, s'ha de quedar a les portes i hi ha d'haver, com va passar quan nosaltres teníem certa edat, que hi havia molt de grups que sortien d'un underground i o bé se quedaven a les portes d'un mainstream o atrevessaven una mica el portal i deien...
2: Me vuelvo a
1: sí, i tornaven enrere, perquè el que veien no les agradava. Que escolti música mainstream qui vulgui, vull dir, el que passa que en el final pues, jo crec que ha d'haver una diferència entre una cosa i l'altra. Bueno, venga, després d'aquesta xapa que hem ficat...
0: De viajunos.
2: Donant la tabarra, com sempre.
1: Sí, sí, ara han caigut l'audiència, tio, l'hòstia, tio.
0: Ha baixat, va tornar a pujar,
3: Sí, tornarà a pujar, tio, tornarà a pujar.
1: Ja, si no creiem en Martí que vengui, m'ho donin una sampanta.
0: Sí. No, perdona, nosaltres tenim més audiència que en Martí.
1: Jo crec que...
0: Ell veu de matins aquí, de matins la gent fa feina.
1: Bueno, no sé jo si fa... Aquí no sé si fa tanta gent feina.
2: Un dia el convidarem en Martí.
0: Si vol tenir audiència, vine a tall món d'allà un dia.
1: Sí, però li fa el nostre la llista, no la fa ell.
0: No.
1: Vam escoltar...
2: Però el deixen xerrar, no?
1: Sí, xerrar.
0: Se veu qual composta que... Cercar feina.
2: Cercar
0: feina.
1: Sí, aquí no cobram, però no seguirem. Anem a escoltar Wire Thriller, el Rambà.

0: simple, curt i clar.
1: Sí, sí, però el que xerràvem és que és un disc que va influir a tot el que va venir després, en un hardcore, sí, en un, sí, en un punk post, post-punk, saps? A l'indie, sí, en un rock, a tot el, sí, que va venir.
0: Sí, també... Guai era una d'aquestes bandes que agraden a molt de tipus diferent de gent.
1: Claro.
0: Algú diferent, me refereix, saps? D'aquestes bandes que em prenen Motorhead, que li agrada gent que li agrada el punk, que li agrada el heavy, que li agrada el hard rock, i que ja. Però Guai era també. Agrada la gent que li agrada el punk, agrada la gent que li agrada el post-punk, agrada gent que li agrada el rock normal, saps? Sí, sí. És una banda...
2: Bueno, va influenciar moltíssim. Ara sí, en Joan abans bromejava fora micro que mos anava a enviar el tema i anava a ficar la d'Elàstica, tio, sí, que és, vamos, molt, molt clavada.
3: Un robo.
1: Bueno, van emplear, ho van emplear a posta.
0: No, però li van fotre un puro, Wire, sí, d'Elàstica.
1: Li van fotre un puro. Ai, d'una banda m'han permís.
0: Però guapo, clar.
1: Ah, no ho sabia.
0: Sí, clar, que conya, que és evident.
1: Sí, no, no, però... que és evident que és el mateix, sí, però pensava... Pensava que li s'havien demanat.
0: No, no, que no.
2: Hòstia, no?
1: Ah, conyo,
2: no,
1: no, pensava, no, que sí. No, no, no. Home, això és tenir molt rafo.
0: Clar, el tema d'Elàstica, anem a començar a ben igual. Clar, dir...
1: És igual, i clar, són les mateixes notes, és tot,
0: sí,
1: igual.
0: I...
3: La vida de posada.
0: I clar,
1: la pot posar, posa, sí, vinga, posa-la.
0: A més, va ser un tema...
1: Però a més, al principi, que fa... Puu!
0: Va ser un tema que va sonar molt, i Wire van dir, man, però això sí, m'ho plullar, però... Caralta.
1: Jo pensava...
0: No, no, no, no.
1: No llegir res ni cercar res, no ho sé, eh? Jo pensava que Elàstica, però de tota la vida, vaig pensar que Elàstica, pues, hauria demanat a Wire de començar la cançó així,
0: no, no, no,
1: com un rotllo de...
3: Sí,
1: com
3: homenaje.
1: Un homenatge. Sí, algo així, tio, algo no, pactat, no, de dir, oye, s'importa que hagamos esto, no, venga, va.
3: No, no, no se donaran compte, no se
2: hòstia, no, tio,
1: se donaran compte. És que és molt
2: està
1: evident,
2: clavada, tio.
1: Tio.
0: És molt evident.
1: És molt, sí, evident.
0: Els Wire els van empurar, Elàstica. Ah, sí, sí, sí. Bueno, i suposo que els diuen treure bona pasta.
1: Perquè, bueno,
3: però, si tenen part d'aquesta cançó, aquesta cançó va sonar molt, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Si tenen una part d'autor, s'hauran guanyat una pasta.
2: Sí, tio. Ah.
1: Hombre, però és que la, sí, la d'Elàstica va sonar bastant.
0: Per això, per això. Ja crec que Puro va ser guapo.
2: Però és veure el que dèiem abans, tio, Wire... any 77, en sèrio, tio.
0: Sí,
2: sona,
0: sí,
2: sona actual, ja, sí, no sona...
0: Sí, sí, totalment, totalment.
2: Sí o no?
0: Totalment.
1: No, però jo, de fet, és aquest gelot de la Pobla que fan una versió.
0: Sí, sí, sí.
2: Yes.
3: No, però és un disco que... Que val molt la pena sentir-lo...
2: Sí, és vera.
3: Perquè és un disco que canvia molt. Sí. És una passada.
1: Les cançons, entre elles, no tenen res a veure, moltes. No. O sigui, pareixen d'estil distint. Sí. O sigui, és molt eclàtic, també, aquest disc.
0: Té molt, molt de temes, també.
1: Sí, exacte, sí, sí, sí, sí. Perquè són temes molt curts, sí, i és un disco molt llarg.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, no llarg de duració, sinó llarg en quant a temes.
2: Que va, perquè... si temes duraven, que dura, sí, aquest tema? Dos minuts?
1: Un minut i pico.
3: Un minut 20 segons.
1: Un minut i pico.
0: O 24.
2: Hola, ja, adiós.
1: Si ho dic, és que ho tenc aquí. Ho dic, crec que són 35 minuts de disc. 21 temes.
3: Això són les cançons, també li toques un asses on ja ara no pots sortir a fumar.
0: Ja m'estic aquí mossegant les...
3: Fas un dia fes un programa, un cançó d'un i mig i no ve.
1: Quan fem un programa de hardcore... Bueno, no ve, sí, però a més...
0: Fuma aquí de dins.
1: No, obre aquesta porteta, cabron.
2: Se'l dona de baixa. No venc.
0: Bueno, ja anirem a una altra banda...
1: De...
0: Totalment. Boys i Idaho.
2: Vamos!
0: Boys i Idaho.
3: Superbanda.
0: Que de més en dic Black Marsh ara viu a Portland, Oregon.
1: Sí.
0: O sigui que...
1: Pues de Boys i Idaho hem parlat bastant, sí, perquè una que mos fa gràcia i una altra que són bascos.
2: Hòstia.
1: Hem documentat.
2: No, ja, ja, ja.
1: De que varen emigrar bascos allà.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: És una cosa que no... Mos du menuts.
2: A pasturar,
1: no, no,
2: tio, no sé, sí, què de les ovelles, sí, sí, i tal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però bueno, de fet, tenen un festival cada 5 anys...
1: Sí.
2: Que se monten un pitotes allà de folclore basco, Euskal Herria...
1: Rico Taverna, sí, sí, tenen un frontón d'això, sí, sí, per jugar, sí, sí, sí, pelota basca...
0: Sí, sí. Bueno. Era un lloc fora de País Basc, hi havia més gent basca.
1: Pues segons la premsa musical i tal, gràcies a això també, de que, bueno, de que estava a Idaho, en Doug Marsh, no se va com a... o no li va afectar tot un moviment que se va formar a Seattle i tot això, i ell anava a la seva.
0: Sí.
1: I ell estava allà i feia el que feia, de la manera que ho feia. I gràcies a això, pues, també és veure que Built to Spill és un grup que sorgeix en aquells anys de voràgine, de grunys i tal, però res té a veure en totes,
0: no,
1: aquelles bandes, perquè,
0: no, no,
1: bueno, està allà, fa el que li surt una mica de papo, I el tio el que fa, és veure que ho fa molt bé, perquè és una de les bandes també poc reconegudes possiblement, però una banda, per això, top,
0: sí,
1: nord-americana. Sí, sí.
2: No, no, s'ha tenir que posar Bleed to Spill. Sí. Jo m'encanta, m'encanta.
1: És un must. Doug Marsh és un must.
2: Sí, sí.
0: Bé, nosaltres, de fet, nosaltres, des que el van conèixer Bleed to Spill, quan coneixes un segon disco, això, ja va ser com a Amor a primera vista.
2: Són molt bons.
0: Perquè ja va ser... I l'altre dia també ho xerràvem amb en Joan.
3: Ahir
0: mateix. Que és una banda que no té disco xerac. És que tots els discos són bons. Tots.
1: Bueno, o la majoria de cançons... són bones. Possiblement hi ha discos de, sobretot al final, el millor que fluye, però això és normal.
0: Sí, però així tot.
1: Això és normal.
0: Però així tot, el que han gravat després de l'aturada que vam fer a Bleed to Spill, s'han tornat juntat, igual, el disco que ha tratat després també són molt bons.
3: Jo només hi ha una cançó que me sobra.
0: Sí, bé, però tu, perquè és especialito.
3: Hi ha hagut de venir un de fora per dir, vos, no, això no l'ha triat, vos, per tenir Carlos té bon gust.
2: Ah, sí, tia. Ja, bueno, aquesta cançó que xerràvem abans...
0: Amb...
2: aquí a Espí van tocar aquest temazo i acaba que destrossa la corda, tio, se li va la corda de la guitarra.
1: Bueno, perquè és un guitar lover.
2: Sí.
1: No guitar hero, però sí guitar lover.
2: Però, tio, escoltes la guitarra i dius, coño,
0: Bleed to Spill.
2: És que és molt representativa, tio, el seu estil.
0: Té un so propi. La guitarra de Bleed to Spill també...
2: Sí.
0: Té un so propi i ho seu so és com dins un món propi, també.
2: Sí.
0: És com un món propi.
2: I el que deia en Pedro, tio, que aquells anys de voràgine, de grunge i tal, el tio, forta convicció, faig el que me dona la gana...
0: En Brais Vasco.
2: Ahí està, el vera, tio.
1: No està influenciat per una moda clara.
2: No.
1: Ell fa...
3: Este és un grup que és per posar a part, perquè realment... Si sentes un grup com Bleed to Spill, no trobes res igual.
1: Jo, més que grup, jo diria que Bleed to Spill és en Doug Marsh.
3: Sí, sí,
1: perquè realment...
0: Això està clar.
1: No hi ha grup.
2: Bueno, hi ha moltes bandes així, també.
3: Sí,
2: eh?
3: No, però no té rotllo com ell, jo no n'hi ha tant que tingui aquesta sensibilitat per la melodia, que quan t'ha de fer renou la guitarra, te la lia. Hi ha grups com Jo la Tengo i coses així, però això no és el mateix.
2: Jo la Tengo.
3: Sí, jo no em porto a dir res. Jo som massa fan.
1: No té res a veure.
0: No, però sí, Jo la Tengo és un altre rotllo. No,
2: sí.
0: No. Siguem bonis i cançons, però és un altre rotllo.
3: La combinació que té d'aquesta sensibilitat melòdica, aquest poderío que té de potència, de rock i tal, i les baixades pujades, això és molt difícil trobar tot un mateix grup. És una passada, el de Bleed to Spill.
1: Bueno, venga, basta de chachara.
3: Joder, no te m'agrada jo, xerra.
1: No, anem a escoltar aquesta cançó de Bleed to Spill, de Budisc and Tethered Moon, que se diu Soul.

0: Tuvo món.
1: Sí, sí.
2: Fora comèdia.
3: Sí, fora comèdia.
1: No. Bueno, és això, que no és un guitarrista d'aquests erudits, però sí que és un...
3: Patxi.
1: Sí, exacte. És un bon guitarrista. Ahí va. Que el més important és el que has dit tu.
3: Au paleti.
1: Que les guitarres de Doug Marsh sonen a Doug Marsh. Sí, no... sí, sí. I quan sona, pues, dius, això és Viltus
3: Pim, no pots una altra banda. Probablement no sigui un dels millors guitarristes que hi ha.
1: No, però... no.
3: Però tio ha creat aquest el que xerrem abans, aquest so propi, aquest so propi, i sap que té, i quan toca la guitarra,
2: sí.
3: Brutal.
2: Sí.
3: Brutal.
1: Possiblement xerrem sempre i dius, és que no s'ha fet nada més.
3: Sí.
1: Ja, però bueno, però el que fas ho
3: fa. Bé, Ramon i se'n passa fins a fer res més, mira quin carrer que vam fer.
1: Bueno. Bueno, i ara anem amb una banda que xerrava un altre dia d'ella, sí. Que tenen molta classe també.
3: Sí. Toquen amb el Mocking, aquesta gent.
1: Sí, són de Nottingham, d'allà
3: d'Inglaterra.
1: D'Inglaterra, sí. Ho dic por el bosque de...
3: Ah, Nottingham Forest.
1: Claro.
2: Claro.
3: Nottingham Forest.
2: De luego. Nottingham Forest. Happy Pengelo. No de penjar,
3: tio.
0: No ho poden treure.
1: Som un pack. Bueno,
3: de fa estona que m'ho havien de muntar.
1: Sí.
3: Bé, és una banda, sí, que vàrem... No fa molt de vàrem por. Quan vam fer programa aquell de l'any 90...
1: La setmana passada.
3: Sí, exacte.
1: I els dos discos de l'any 91.
0: Igual que Viltus Pil.
1: 97.
0: Tant Viltus Pil com Tindé Stick, tots dos els vàrem por.
1: I també els
3: vàrem. I ja ho vam dir, que és una banda que és elegància i pura i dura.
0: S'ha d'escoltar.
3: Toquen amb Pajarita. Surt molt sabent Pajarita, perdó. Vengo aquí a tocar.
0: Si això t'has de mudar, però escolta el discurs d'aquest sent, t'has d'anar guapo.
2: Sí. Joder, jo me'n recordo anar a un concert d'aquesta penya, no sé si era de Tindersticks o d'Uken Tant.
1: Mestur d'Estepes.
2: Sí, senyor, en un pati d'armes de Bellba.
1: Sí, va tocar.
2: Però crec que era Mestur d'Estepes.
1: Era Mestur d'Estepes, no era Tindersticks.
2: No, però bueno, sí. Allà, tio, sí. De vespre tothom assegudet i...
0: Sí. Aquella veu que té.
1: Sí, també té una veu.
2: I va sortir el que tu dius, trajeat de dalt... Jo crec que era juliol i agost, una aquella horada, i el tio traje manega llarga, sí. Impecable, i va fer un concertarro. M'agrada molt, va ser molt, molt bo aquell concert, sí. I un puesto espectacular.
1: Mm-hmm. Bueno, és una banda o és un tio per tocar allà? És un tio que en aquest puesto te dona més... Té una veu, no sé, un Scott Walker, el millor,
3: sí.
1: Leonard Cohen, sí. Un tio té aquesta veu, saps, tan...
0: Quasi de baix, eh? Jo no sé si és un baix, la veu té una tessitura molt greu.
1: Sí, però és així com molt atrapelada.
3: Són quin temes també la veu un poc Nick Cave, també. La música també, més que... Són quin temes.
1: Sobretot tu primers discos. Els primers discos eren més canyers.
2: Sí, és veritat que han canviat molt durant la seva trajectòria. Hi ha un parell que tiren més cap un rotllo jazz. Bueno...
0: Sí, han fet un pot de tot.
1: Nosaltres vàrem veure Curtains en directe a Benicàssim.
0: Van
1: flipar. També en aquella època, però clar, però aquell disco era canyer.
3: Sí, sí.
1: Aquell disco t'entrava...
0: Bueno, canyer per 6.
1: Bueno, vale, claro, però que començaves cançonetes allà no sé què, i al final, sí. Violín i su puta madre...
0: Sí, és una humorització molt èpica.
1: Sí, perquè tot bé, és molt cinematogràfica. És que ells han fet moltes bandes sonores, també. Estan molt entroncats en rotllo de cine, literatura... Estan, bueno, són tios cultes, no com nosaltres. Però bueno...
0: Si fessin un programa...
3: Xarra per tot.
1: Bueno, vale, ja
3: conya.
1: Està.
3: Ah, que insultar, gratuïtament. Sempre que vam igual, aquest programa.
0: Només, quan jo fem el programa amb bolles i no anàvem vestits així,
1: primer de setembre serà 69.
3: Perdona?
1: Un programa 69.
3: Ah, vale, primer de setembre.
1: Escolta, 69, jo m'ho dic, perdona. No, jo no me'n miris.
2: Tot despelotat.
3: No sé si m'ho tiraré el trast, ara.
1: No, dic que el pròxim programa és 69.
3: Sí, encara he lligat, avui.
1: I serà el primer de setembre.
3: Està bé.
1: Bo, pues mira.
3: El mes de setembre és el meu company.
1: Sí, i passen coses en setembre.
3: Clar, vaig néixer jo.
1: Sí.
3: Ja m'hi tu.
0: La veritat que no sigui un programa molt xulo, aquest.
1: Claro, per això ho dic.
0: Tu seràs un.
1: Bueno.
3: Tenim unes idees, no direm res, perquè quan dèiem la cagàvem sempre,
1: exacte.
3: Va bé no dir res, però...
0: Lo que sí segur és que tindrem un telonero de luxe. Això no falla mai.
3: Telonero, sí.
1: Bueno, igual no
3: s'ha... Bé, igual està de vacances.
1: Ei, això ho
2: he dit. Segur que està de vacances.
3: Sí, està de vacances. I bé,
1: bueno, i per què has posat aquest disco?
2: Amem, és vera que és un registre diferent a el que normalment fa. Utilitza molt l'spoken word, m'agrada molt aquest estil... La bateria, rotllo motòric, també m'agrada sí, molt. I el tio pues, xerra una miqueta de la salut mental. 448 Psychosis és una obra feta per la dramaturga Sarah Kane, va morir, se va suïcidar, i la tia estava a un institut mental i a les 4:48 del matí era l'únic moment del dia que ella sentia una miqueta de claredat mental. No sabem per què. A lo millor, ja que sé, les drogues te li ficaven, pues, havien... oh, a lo millor no tenia tant de d'impulsos externs en aquesta hora, i bueno, i m'ha agradat molt. Cada pic que l'escolt, pues, hòstia... En el principi de tot, quan vaig escoltar aquest tema, m'ha cridat l'atenció per el rotllo del spoken word, però no la vaig sentir molt. La lletra i tot això m'agradava, i després, quan, clar, veus les lletres, comences a cercar un poquet, i dius, hòstia...
3: aquí ja tenen.
2: Hi
3: ha un tema aquí.
2: I, bueno, pues, l'he triat per això. És una banda que m'encanta. Aquest disco, Waiting for the Moon, és espectacular. Sí. Un dueto en... crec que en Jacqueline Bisset, pot ser? Té un dueto, tio, espectacular. Bueno, té un temazos. M'agrada molt aquest disco. I res, he triat aquesta cançó per això. M'agrada.
3: Molt bé, el tio. Pues res, Tinder Sticks. No veu Tinder Sticks, ja Tinder Sticks.
2: No, Isabella Rossellini, tio.
1: Isabella
2: Rossellini, ara m'ha sortit.
1: Això, ara aquesta sí que m'ha sonat.
2: Sí, boníssima.
3: Quatre més, Isabella Rossellini. Pues res, Tinder Sticks.
2: Vamos.
4: But you have friends. What do you offer your friends to make them so supportive? What do you offer?

0: Twelve Staples, Tinder Sticks.
1: Sí, bueno, aquesta és... Recupera una mica l'essència de les primeres cançons, dels primers discos, aquest rotllo que tenien així més...
0: Jo m'ha molta curiositat això que ha dit encara de l'hora aquesta, 4:48, que estava lucida, molt curiós això,
2: sí,
0: molt
2: sí,
0: curiós.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt curiós, molt curiós. I bueno, ara anem...
3: Pot de rock and roll.
0: Va, rock and roll. Aquí s'ajunta la fam a les ganes de menjar.
1: Sí, sí,
0: sí. Jane Williamson, guitarrista de Stooges, en el Isaac Caula, vocalista de Bell Reis. Sí, va de duo. Va de duo.
3: Dos gamberros.
1: Bell Reis, van tocar un parell de vegades aquí en Mallorca.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Bell Reis, van tocar com a Bell Reis i com a Lisa and the Lips.
1: Sí, Lisa and the Lips, és veritat.
2: Sí, me'n recordo concert de Bell Reis a Yoseta Palace, que va un que va pujar per l'escenari i se'n va endur un bon record d'analisa.
0: Sí. Encara el del mercat, jo crec.
2: Bueno, xerrant, front woman, molt potenta.
0: Espectacular.
2: Sí, sí, sí, amb un registre vocal.
0: Vocalment fa la que val.
2: És una virtuosa. Sí, sí, sí, sí. Es veu que el darrer en Lisa and the Lips és més rollo soul i en The Bell Reis era un poc més punk, garajero.
0: Hi
2: ha un disco, crec que, no sé si suprimeu segon, que se diu Gran Fury, que sí, que és garajero, cru, molt bo, temes curtets i molta canya. No sé, he triat aquest tema per això, m'agraden d'Estugis i na Lisa també. Una curiositat, durant la pandèmia, na Lisa i la seva parella, en Bob Venom, pues anàvem penjant cosetes per Facebook i feien com a miniconcerts. I, hòstia, me vaig enganxar, saps? Jo cada setmana, tio, esperava, la setmana que ve, i tocaven des de casa seva, dos. I eren uns concerts espectaculars. I anaves, se connectava moltíssima gent de tot el món.
0: Sí, per veure-lo.
2: Per veure-lo, i la gent deixava missatges i va ser, bueno, una època un poc divertida, tio, de Bell Reis. Però és veritat que això m'agrada més com a Bell Reis que com a Lisa and the Lips. Sí, i aquest tema, pues, bueno, apisonadora.
0: Sí, sí, també, Bell Reis, m'agrada més com a Bell Reis que aquella que hi ha en la banda. Però crec que la banda aquesta, perquè ell va viure una temporada a Madrid, i no sé si aquesta banda era un músic de Madrid.
2: Pot ser, o bateria, que va venir, era espanyol,
1: sí,
2: és vera.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Perquè
1: sé
0: que ell, bé, ho sabem amb Bob, de Bell Reis, van viure una temporada a Madrid.
2: Hòstia, pot ser,
0: tio. I crec que la banda... Eren ells dos i el rest de la banda eren músics de Madrid.
2: Vale.
0: De Madrid. Sí. No sé si encara hi viuen, no ho sé, no tenia idea, però la Bell Reis era una superbanda, era molt bon.
2: Quan feien aquests concerts, crec que era 2021, la pandèmia, pues estaven als Estats Units, perquè eren hores d'aquestes rarunes.
0: Sí, que de fet estaven anunciats també Bell Reis per venir a tocar a Palma, que la pandèmia va ser març de 2020, i primer hi havien de venir... principis d'abril, ja estava anunciat a Palma.
1: I no,
0: al final se va suspendre i ja no van tornar. Però estaven anunciats i evidentment se va suspendre i tal. Perquè està boníssim, tornen-los a veure per aquí.
2: Sí.
1: Sí, me'n recordo que aquest concert de Bell Reis va ser un puto desastre, tio, superbo, tio.
0: Sí.
1: Un concert enorme.
0: En directe, també, eren una màquina.
2: Eren apisonadores,
0: sí.
2: I molt professionals, ho donaven tot.
1: Tampoc no sabia ben bé, perquè jo havia escoltat un parell de cançons i tal, i bueno, això, rotllo...
2: Bueno, mos passava molt, que anàvem a concerts a Lloseta i...
0: No sabia el
2: gran. A veure què nos encontramos.
1: Segurament, saps, aquesta gent, tal, tenen moltes influències d'Estugis i tal, són de Detroit i tal, bueno, vale, estaran bé. Però no sabies ben bé que anaves a veure. I la veritat és que sí.
0: Idò,
1: una cosa... Una cosa...
0: Michigan, t'ho
1: dic. Michigan.
0: Ha dit Detroit i Michigan.
1: Ah, vale. Jo he dit Michigan.
0: No, tu has dit
1: en Joan sap per què.

0: Sí. Michigan.
1: Michigan.
2: Però ja ets un Justin Vernon.
0: Justin Vernon. Bueno, que anava a dir que en Williamson, el que són les coses de la vida, aquesta dualitat de les persones, que va ser un guitarrista de Stooges que va pegar foc a Detroit i va acabar fent feina d'executiu tecnològic a la Sony.
2: Joder.
0: Aquestes coses de la vida. Sí, sí. Però bueno, al final t'has de guanyar la vida.
1: Yeah.
0: Saps? Sí, sí, sí, sí. Però que dius, tio, en sèrio, que acabes fent feina un poc en un bando, no vull dir de los malos, però...
2: Sí, sí, però...
0: Lo que té, lo però, que... Sí, sí, és el que tenen les coses, que al final l'han de menjar. Saps?
2: Sí, sí, sí. Que... Sí, no tot antes los has de cobrar, lògica. Lo que cobran nosaltres bueno, allí.
0: Sí. Claro, gràcies a lo que mos paga sí. El telonero. Tu dilluns ho tindrà difícil. Eh? Bueno, demà.
1: Demà
0: ho tindrà difícil.
1: Fem un dia dur demà.
0: Sí, sí. Un dia li diré a la directora, volen dur Martí. No sé, igual ve ella també en un programa.
1: A la policia vendrà la Martí.
0: Bueno, segons amb qui policia vengui...
1: Encara n'hi ha bé.
0: Encara n'hi ha bé.
1: Sí, sí. Ja sé que la Guàrdia Civil ja...
0: No, la Guàrdia Civil no,
1: A la Policia Nacional ja...
0: Sí, no.
1: Ja serà una altra broma.
0: No.
1: Bueno, doncs bueno. Amb aquest tema que ha triat en Carlos, de James Williamson i Lisa Kakaula, I Got It Right.

0: I got it right.
1: Vamos. Follow Comedy.
0: Follow Comedy. Qué chico no niega Comedy. Jen Williams, Sony Lisa, que acabo de...
2: Yes.
0: Vaya dúo.
3: Pelotazo. Sí, sí.
2: Bé, aquest disco, Urrelic, són tot versions i col·laboracions. En Williams on toca la guitarra i en Lanegan també, que fa un tema en aquest disc.
0: Sí, sí, sí. Molt bo, molt bo. Molt bo. Vaya temazo. Molt bo. Temazo. Bueno, ja anem amb una altra banda, com ha tirat en Carlos.
3: Ara baixen revolucions.
4: Sí, bueno, sí. Més que banda també és en David Pajó, de Slime.
3: Un altre que mereix un programa.
4: Sí. Un altre que mereix un programa, sí, sí. És vera, hem d'anar fent llistes, eh? Sí. Que mereix un programa.
3: Ja en tenim una.
0: Què li dius, en Joan, de fer llistes? No, sí, no, no, no,
4: li dic, però li dic en broma.
0: Que ja li basta.
3: Però ja en tenim, ja en tenim un puesto que anàvem per l'entidades.
4: Slime, Tortoise, Interpol,
3: Stereolab,
4: GGAGS i Bonnie Prince Billy.
3: I Stereolab
4: també.
3: També.
4: Bueno, a més de les seves... Bé, a més de les seves... Ho sé, les seves bandes, però que al final és ell.
3: Fundador
4: que
3: és Lind.
4: Aeri Alem, Papa M i Pajó.
3: Ah. I fundador de Lind.
2: De Texas.
3: Texas. I en Texas solo hay... En Texas solo hay vacas.
0: I en David Pajo.
3: I en David Pajo.
4: Bueno, s'ha de dir que... Bueno,
0: I en David Pajo no és una vaca.
3: Però... No.
0: Ni...
3: Cosa en David Pajo.
0: De Texas.
3: Sí, sí, és de Texas. Jo crec que això no funciona massa bé, eh?
0: No. Un diu contra, però
3: no sé, ja ho han contat, han posat l'àudio i tot, ja ha sortit la jaqueta metàl·lica i ha sortit per el programa.
4: I a Palace Brothers també va tocar.
3: Sí.
4: Hòstia, aquest ha col·laborat amb molt de gent, no?
0: Jo aquest Papa M el vaig veure.
2: Què dius?
0: Sí, molt guai quan va entrar el Rock Action.
4: Home, claro.
0: Varen tocar a Barcelona i tot on eren
4: Papa M.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Però això està bé.
0: Va ser tremendo.
4: Hombre, mem, molt guai, por cojones, has escoltat Slime.
0: Sí.
4: I en Pajó ha de ser un dels seus...
0: No, molt guai, no ho han vengat mai, que són superfan de Slime.
4: No, per això.
0: I més, bé, clar, evidentment se coneixen, ho de molt guai amb en David Pajo, i ell mai han amagat que som superfan de Slime.
3: Tots els que fan aquest rotllo.
0: Sí, li deuen molt de Slime.
4: Sí que és vera que en Pajo és un tio que, a part de la de Slime, i després ell també s'ha quedat com una mica... en quant a popularitat, vull dir, o sigui, és un tio, un altre està amb el mateix, és un músic de músics.
3: Sí, és de culte.
4: Sí, és una persona que la coneixen la gent que està ficada dins d'aquest món, realment.
3: Però és un tio que té... Utilitzada és un...
4: Ah, no, claro.
2: Té un parell de discarros.
3: Aquest?
2: Per escoltar... Exacte.
3: És un whatever mortal, és brutal.
2: És brutal. Per escoltar-lo tranquil·lament... És brutal el que tu dius, tio. És un discarro.
4: Crec que també va tenir problemes de suïcidi i coses d'aquestes.
0: No ho sé. No.
4: Crec que sí, però jo el seguia a l'Instagram i... Bueno, el seguesc, de fet. Però sí, que va tenir qualque problema i tal. Després demanava disculpes i això. Però bueno, que són gent també que... Una mica... Vida és una mica complicada.
0: Sí, sí.
4: Però,
0: bueno. Sí, sí.
4: Vinga, anem a escoltar aquesta cançó de Papa M, que se diu Bill of Woman, Do This, Whatever Mortal.

0: Tomaso.
1: De Marro. Mm.
2: I de... I sí, Calité, sí. Ara, ara ho havia cercat perquè no estava segur si ho havia somiat con lo d'allò Yuka i la... i la melada i tot això.
1: Suïcidi
2: d'en Pajó.
1: Sí.
2: Que ho va publicar a xarxes socials. El tio va, se despedia amb una nota i inclús va penjar, jo me'n recordo, una foto d'una soga i tot.
0: Joder.
1: Hòstia.
2: Sí. No, ara està llegint, se me pone la pena de gallina. I ho va fer per Instagram, tio.
1: Joder.
2: I els seus fans, perquè, claro, Instagram pues, té tal, però la gent pot pensar, bueno, això és cachondeo. I els mateixos fans van alertar la policia i bueno, supos que una unitat de l'ambulància i qualcú van anar a casa seva i el varen poder salvar.
1: Joder.
2: Però si no,
1: sí.
2: Any 2015.
1: No ho sabia.
2: Sí. Jo és que, ara dic, ah, ho cercaré, perquè estava segur, però és que ho tenia ben a la ment, tio. Dic, aquest tio, que llavors el que li tenen Carlos demanava disculpes.
1: Sí.
2: Per tot això i la gent de no, això li pot passar a qualquera i tal, però claro, per tot el que se va liar i després ell va prendre consciència de tot això i se va posar a lluitar també contra, va intentar ajudar gent que tenia segons quins problemes també.
1: Dura que sí sale, no en tenia idea.
2: Sí, deu ser, ho cerques, dura però que acaba bé.
3: Sí, posa un Pedro que cerca i troba coses guai.
2: No, però això, tio, això me'n record de Boreró, perquè jo el segueix i me'n record de Boreró d'Instagram,
3: no ho oblides d'això.
2: I per això estava, ara no sabia si s'havia tirat les venes o s'intentava penjar, però sí que és vera que aquí posa, hi havia una foto d'una soga, i dic, conyo, m'haig de recordar.
3: És molt fort, això.
2: Que eren com a coses inconexes que deia, aquest tio que fa,
1: saps?
2: I no sabia si era ben bé vera o no, però la gent va reaccionar per salvar-lo, tio, això està molt guai.
1: Sí, molt guai.
2: Això està molt guai.
1: Una o dues cases... dos xarxes socials.
2: Claro, que en el final, mira, una xarxa social de merda, però que en el final pot salvar la vida.
1: Però ben empleada.
2: Si la gent se mobilitza, bueno, con
1: todo. Sí, con todo.
2: Això és un problema.
1: Ja venia amb una altra banda que no necessita presentació, Carlos.
0: Nope.
1: Per presentar, si val.
0: Bueno, tio.
2: Sí, aquesta és una de les bandes que ja em va fer estar aquí avui, per exemple.
0: From Hoboken, New Jersey.
2: Hoboken.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Jo la tengo.
1: Jo la tengo.
0: Vamos. Què hem de dir? Jo la tengo.
3: Vamos.
0: Carros. Va. Tots mos estimem molt aquesta banda, té discos espectaculars.
1: Tenim debilitat per ells.
0: Sí. A més, se fan estimar, tio.
1: Sí, perquè se'n van molt mal.
0: Exacte, tio. Se veuen molt bona gent, tio.
1: Jo me'n recordo, una vegada...
2: En el final és una família de tres.
0: Sí. Bueno,
2: un penjeix magnífic.
1: En el primer Baila Sound, jo me'n recordo, el darrer any que ho van fer amb Pablo Espanyol, que van tocar Jo la Tengo. I després me'ls vaig trobar pel mig, que anaven ells dos, la gent que fa tot del mà, no tal i qual... I jo vaig fer de puta fa, no sé què, i ell, allant per darrere, vaig agafar així, li vaig pegar una estirada. Diu, tio, se me va girar amb cara de mal, i diu, hòstia, que me fa una hòstia. I jo li vaig dir, perdona, no, que només te volia dir que m'ha agradat molt el concert, no sé quan. I el tio se va parar a riure i vam estar com a mitja hora xerrant de música amb ell, saps? Sí. I el tio supermajo, però molt normal, saps? Una gent molt normal.
0: Se'ls veu molt propers, eh? Hòstia, vaya moguda, molt guapa, eh?
1: Però quan se va girar, m'ha mirat amb un... Clar, jo li vaig pegar una estirada.
0: Qui és aquest?
1: I jo dic, hòstia, m'enduc una hòstia. Però no, el tio li va dir, perdona, no era per res, només per dir-te això. I el tio va reaccionar molt bé. I una de les coses que té Jo la Tengo són gent normal.
0: Sí.
1: Gent normal que fa un músic extraordinari.
0: Sí.
1: I el que té Jo la Tengo és això, aquesta...
0: La posada en escena, tio, és molt normal. Camisetes, converses... Sí. No se miren molt, però musicalment són un virtuosos tots tres.
1: Sí.
2: Sí, nosaltres sempre ho contem.
0: Sí. La tia que la veus i que apareix... Bueno, comença a fotre sabatades a la bateria i...
1: Ja te recordaràs.
3: Són tres, la dificultat que té només amb una guitarra, i el tu omple allò, ho renové, i l'aliada... És impressionant.
2: Acoplada va fent coses.
3: Sí. Bueno, jo el darrer concert passava pena per anirà cap. Però si veia unes hòsties de la cadera, i tu l'edat que tens, te faràs un traje, eh?
1: Sí.
3: Tenen una energia de xavalín, eh?
0: Ja,
3: de xavalins.
1: I a més, aquesta banda del Colchot, no tenen disc Cotxerac.
0: No.
1: No tenen... potser entenc que algun que potser era un pan més fluixet...
0: O que són diferents.
1: O que són diferents, però no, mai pot dir...
0: No sempre parlen d'un mateix llistó i la mateixa expectativa, i això és lo xulo, també.
1: I amb una carrera tan llarga, menys.
0: Exacte.
3: I després la varietat. La varietat d'un disc a l'altre, que dius, ara un rotllo més electrònic, ara un rotllo més rockero, un rotllo més experimental.
2: Jo aquell de Sound of the Sound of Science o alguna cosa així, no sé si l'he acabat d'escoltar mai.
3: Bueno, això és una banda sonora, però no és un disco...
2: Ara, per exemple, aquest no sé si l'he acabat d'escoltar. Això sí que ho he de dir.
0: Però... Vago, ets un vago, tio.
3: No, però aquest disco és xulo,
2: No t'he dit que no, però ara, per exemple, hi ha discos com que molt guai també ha fet de bandes sonores que tampoc no... He començat i he dit, vale, saps, hasta luego.
3: Sí, però no, és que potser de... també és una música per voler les imatges, està pensada clar. I potser són temes que duren molt i repetitius i són més pensats. Aquell era un documental de... que jo m'hauria de voler-lo, perquè la música està molt
2: xula. Sí, que el feien...
3: És com el rotllo submarino. Sí. Sound, no sé, no me'n recordo de què. Sé que és del fons de la mà.
2: Sound of
3: the Silent, no sé què. Però crec que és algo del fons de la mà. No Sound of Silent, això sí que et simula.
2: Ah, ja,
3: eh?
2: No, crec que...
3: The Sound of Science.
2: Science. No Silent.
1: Merci venint documentats.
2: Merci molt rentant les orelles, eh?
1: No, The Sound of Silent és de Simon & Garfunkel. Ja ho vengo amb bàstia.
3: Sí.
1: Aquí xerrant jo la tengo.
3: The Sounds of the Sound of Science, algo així.
2: The Sounds of the Sound of Science.
3: Això.
1: No hi havia costat, però ja.
2: Que hi havia diapositives per darrere, hi havia imatges...
3: Sortiu Titanic.
2: De fons marí i coses d'aquestes. Bueno, li es diu bastant.
1: Sí.
3: Sí. Sí, però no és un disco per escoltar... No és un disco normal de jo la tengo.
2: No.
3: Però bueno.
2: I menys aquest que posarem avui, que ha seleccionat en Carles, que és l'Electropura.
0: Bueno, l'Electropura, per jo,
1: locura.
0: És un dels discos predilectes. I aquest tema en particular, que el posava amb molta mala fama.
3: Sí. Em dóna molt de records en això, quan s'han dit aquest tema.
0: I jo, aquest tema me recorda molt a mala fama. Sí. Era per jo com un firestarter. Sí. Escoltava...
3: Això, vamos!
0: És veritat, tio. Escoltava, tio, aquest tema, un fals alarm, i me tornava loco, tio. Està... O sigui, el vespre no sabia com acabaria.
3: Sí.
0: Escoltava... Sí. Jo crec que tots tenim un tema que quan estàs de juerga te'l posen i... Sí, senyor, aquest era el meu particular. Sí,
2: el problema és que hi ha molts que tenim molts de temes. Sí. Sí. Clar,
0: no me jodes, però...
3: Sí. No, però aquest era un dels temes que quan te'l posaven era... Ara ve el meu moment. Sí. I de fet està la sintonia del nostre programa.
2: Sí, quan comença la sintonia està
1: posant. Sí, un tema d'aquest per enfilxar per les parets.
0: Sí, senyor.
2: Jo vaig veure per primera vegada Jo la tengo amb altres, que jo no sé si...
3: Pop.
2: Sí, jo crec que en Jordi ja els havia escoltat, o d'una camiseta o algo de Jo la tengo.
1: No, jo havia escoltat... Només tenia un My Eyes With Me. No, havia escoltat un My Eyes With Me.
2: I bé, sempre ho comptem, no? Però és que és vera que aquell migdia fa una puta calorada, aquella gent allà
1: per aquest concert vas com una rebel·lació,
2: per aquell concert ja vaig dir
3: molt bé, fer tots superfans.
2: Això, hi havia en Jane McNeil, no?
1: Sí, eren tots tres. I va quedar divins a les 5 d'ocaves, però 5 i mitjana.
2: Jo me'n recordo fer una calorada.
1: I van sortir allà dalt, van començar a muntar un puta Cristo.
3: I amb aquesta cançó...
1: Molt van quedar, ost.
3: Amb aquesta cançó va rebentar autoclat, tio.
2: I aquesta cançó va ser...
3: Sí. Jo te'n record molt present d'aquesta cançó i de Blue Line Singer.
2: Sí, Blue Line Singer també.
3: Jo no sé si va ser la darrera.
0: Police Dead, tio. És que té temassos aquest disco, té temassos. I en aquest tema, per exemple, està un poc present un rotllo motorí de crowd rock, un poc més com experimental dins d'aquest mateix disco, que jo me flipa.
3: I després aquest rotllo, deixa la guitarra per un teclat.
0: Clar.
3: I l'estàndol que te mota, que te monta la punyetera o teclat...
0: A la cinta de l'hora baixa, sí.
1: Ells ho van dir, perquè l'hora teclat el van començar a ficar en un painful. La part que no hi ha la quantitat de teclats que pugui venir a l'Electropura. I diu, no, era un teclat que me va deixar un amic. Sí, diu, era un teclat que me va deixar un amic. I m'ha dit, no, és igual, l'empleat, tal i qual, no sé què. I diu, no sé quant d'any fa, encara no l'hem tornat, ni crec que l'hi tornem, ja. I van començar en el painful, ficant teclat, i aquí ja va ser, aquí l'hem d'explotar en el teclat, però vamos.
0: Ja, tio.
1: I una locura.
0: Fan destrossa d'instruments en aquest tema.
1: Sí, total. És una locura aquest tema. Un temazo. I un disco, tot el disco, doncs.
2: Sí, jo crec que sí, tot el disco és boníssim. El que passa que... Has d'estar preparat, no... Has d'anar a escoltar el que te trobaràs. No? Uh-huh. A vegades la gent... Bueno, malinterpreta lo millor perquè diuen, hòstia, una de les bandes més importants de la música independent americana, i se para un disco i diu, hòstia, perquè la sobrepassa.
3: Sí. Mm-hmm. Jo la tengo...
2: No és un grup fàcil.
3: No, perquè també no té chat single que diguin, hòstia, aquest tema el poses i t'han enxerat, perquè no tenen hits.
2: Bueno, sí.
1: Com vam parlar l'altre dia, no?
2: Sí.
3: Sugar Cube. Però no...
1: No, el més prescut, un single que haguin pogut treure.
3: O Tonsuedes.
2: O Stockholm Síndrome, també.
3: Sí, però no són un single que diguis... No l'usin mai religió.
2: A més, que estan molt localitzats. No. I estan molt localitzats possiblement un disc. Però vull dir... No són una banda de singles.
3: Ara, per exemple, així com hi ha grups que tenen cançons, que si no els toquen en directe, dius, hòstia, no han tocat aquest tema. Jo la tengo, és igual, el que toqui. Sí. No té un tema que dius, hòstia, és que no m'han tocat aquest tema.
0: Clar,
2: no.
3: És igual, no tenen un tema que els representi. Mm.
2: Jo crec, i estic segur, que el que m'ha de fer fan de Jo la tengo va ser per l'os aquell any en un pop festival.
3: Sí, no, jo també, jo t'ho dic. Jo vaig anar allà sense sabretera i vaig sortir d'allà i dic, això és el meu grup del món.
1: Va ser una balada de cap. Jo tenia May I Sing With Me, però... Però el d'Ora ja en directe, tio, ja. Va ser una volada de cap.
3: De fet, és un grup que més vegades anat a veure en directe i estic aniria cada any. No me'n xans, m'encanten, tio.
1: No ho sabia,
3: tio. No, perquè quan jo no he anat mai amb tu,
1: eh?
3: No hem anat junts mai.
1: Mai m'has convidat, que no. Bandido. Bueno, pues anem perquè False Alarm, de Yo la tengo, de Electro Pura.
0: Vamos.

0: Aprende, Richard Kleiderman. Sí.
1: Hauran de comprar una taula nova, perquè encara l'han pujat per damunt la taula, sí. Pellant bots. I...
0: Això és emplear un teclat, i treure-li suc un teclat.
2: No, sí, sí.
3: Jo no sé com funciona aquest teclat. Si és que encara el duen de gira.
0: No, li, falta... un altre.
1: Sí, li falten tecles ja.
2: De marro. Sí. De marro,
0: i en majúscules.
2: Sí.
0: Indiscutible. De marro indiscutible. I banda també... indiscutiblement també una de les nostres preferides de sempre, ja la tengo.
2: Bueno, volia fer un input aquí, veure que la llista no hi ha quasi temes molt actuals. Entenc, els escolt, però entenc que vosaltres els heu pitjat un poc, la disput, guis, tota aquesta, ja els heu ficat en un programa, m'agrada molt, però, bueno, volia més tirar per el que m'ha influenciat o el que m'ha... Exacte.
0: No, perquè de quan en Pedro me va enviar la llista que va...
3: La primera.
0: La primera, no.
2: La buena.
0: No, el que està sonant avui.
3: La buena.
0: Jo el primer que vaig dir va dir bona llista, saps? Sí. Perquè la solució és molt bona.
2: La vaig pensar... Pensat en jo. El que sí. Jo m'agrada i el que munt de veres. És vera que la fake list que vos vaig enviar...
1: També estava guai.
2: Hi ha temes, tio, sí. Endless Boogie, és una banda que m'agrada moltíssim, però té temes molt llargs.
0: Sí. Bé, aquesta és una llista per un dia que no tinguem molta xerrera. La selecció és molt bona.
2: Gràcies.
0: Molt bona llista.
2: Bueno, estic content que vos agradi. Sí. Bé, no, que conyo, sé que vos agrada.
0: I a més era això. Quan convidem a qualcun programa, mai hem dit... Para el que tu vulguis.
3: I que han sonat les gràcies.
0: I lo guapo és això, que, o sigui, que la persona que ve fa una llista que,
1: de lo que li agrada
0: o de lo que ell en aquell moment senti o escolti en aquell moment. Això és lo guapo.
2: Bueno, en Pedro també m'ha dit mete una deu dos i la liamos. Si metes una deu dos...
1: Com li agrada inflar en Pedro?
0: Sí, ho va deixar que m'acabra en Pedro. Sí, algú de tot me sona que va deixar caure.
3: Que en Jordi li agrada molt, tu dos.
0: Hola, soy bono.
1: Soy bonísimo. Bueno, t'has posat ara, te ve després també, un altre bon grupet, eh?
2: Sí.
1: No molt bon dur dalt, no? Nova York, New Jersey...
3: Per aquest curs, bueno, és que Nova York.
1: Sí.
2: Brooklyn.
0: New York.
3: Que també és una banda que antes ho estàvem xerrant, en Carlos i jo, que no... No s'has avorrit d'ells.
0: No.
3: Estan separats, estan...
0: No sé que el vocalista ha estat un disc consolitari.
3: Sí. Però ells com a banda no, perquè s'han separat.
0: Sí, perquè el darrer disco deu ser 2021 o 2000...
3: Però no separats com a banda.
0: No.
3: Sinó que s'han separat geogràficament.
0: Sí.
3: No poden gravar.
0: Sí, o sigui, ells no han dit que s'hagin separat.
3: No.
0: Però és vera que el darrer disco devia ser 2021, una cosa així, o sigui, fa 6 anys, 5-6 anys. I no s'ha sabut res més d'aquesta banda. I és una banda molt bona, jo m'agrada molt.
3: Sí, fa ràbia, perquè és una banda que... recollia molt bé tota aquesta herència de Nova York, de Velvet Underground, Televisa, Sonic Youth,
0: Talking Heads... I eren molt original, tenen temes molt original.
2: Sí. Bueno, aquest tema, Stone Starving, col·locat i afamat, l'he posat per... Bueno, tots mos ha passat, no? Sortir de juerga i a les 3 del matí, vamos, pilles un perrito, un pepito, i és gloriós. És el millor que t'has ficat en tota vespre, sí o no?
0: Arribes que t'he baixat el desagradari.
2: Exacte.
1: Te li diuen en un Wimpy que hi havia d'arribar.
2: Tenies un VIP, tu, d'un Wimpy, eh?
0: M'ho van dur el teu cartell, d'un Wimpy.
3: I les cadires, qualque vegada.
0: No, sí.
3: No, ja.
1: Tenien de tot.
3: Antes de començar, volia dir, tenim moltes històries en comú i jo en veig moltes més que vosaltres. Sí, però anava a dir, tampoc no importa contar-ho tot. El que va dir en Cueva l'altre dia tenia tota la raó. No, és que jo, o sigui... No sé si ho puc comptar, però jo igual sí, però és que hi havia gent implicada.
0: Sí.
3: Això és el mateix.
0: Sí.
3: Però, jo me'n recordo un vespre de Conchi que se lleva en la silla.
0: I de Conchi quan se m'ha dado cuando ya no hay...
3: Tito Cristo Correnzo. Cap un meu cor. tots són la puta cadira.
2: No, jo tinc històries bones amb en Pedro, també.
3: No,
2: però el que passa en el campo se queda en el campo.
0: Ha de ser així, ha de ser així.
3: No importa contar-me.
2: No.
3: No, no, perquè igual hi ha coses. Podíem posar una denúncia i no mos salvaria...
0: Ni en Martí.
3: Ni, exacte,
2: ni en Perry Manson.
3: Ni un teloner, anava a dir.
0: De lujo, ja sé, un teloner...
3: Teloner de lujo.
1: Però vamos, és un programa que el nostre ha de tenir un teloner a l'altura.
3: El que toqui, un millor.
0: Millor programa de la Ràdio Pallansa.
1: De la Ràdio Pallansa i de totes les ràdios nacionals.
0: I internacionals, si no pures.
3: Bueno, jo... Aquest disc, Light Up Gold... Que és de l'any 2010, pot ser?
2: 13.
3: Sí. 13.
1: Mm. Que tiro el segon. El primer o el segon aquest?
3: Sí, això és un... No.
1: No sé si el primer o el segon de part que curs. No
3: bueno, en tenen dos, no?
1: Dos?
3: Dos. No. No. Quants? No, no.
1: Tenen cinc, per mi. Sí, cinc o sis.
0: Cinc o sis, en tenen, sí, eh? Sí,
3: no,
0: sí.
3: No, ho demanava.
0: Sí, sí, sí. Tenen cinc o sis discos. Ja,
1: Després va entrar l'Human... Que es diu Human Research...
0: Human Performance.
1: Això, Human Performance.
0: Sí, és un disco molt bo.
1: Molt bo. Jo el vaig conèixer amb aquest disco. El
0: que hi ha d'American... No,
1: American Football és l'únic que en so.
2: Sí.
0: No, American Football, no.
3: American Specialities.
1: Però crec que és un segon que tu és un segon que van treure aquest. Te fa certes, Pedro.
3: Wide Awake, sí.
0: Wide Awake, Wide Awake, sí, que
3: hi
0: havia també aquest de tot el futbol.
3: Sí, aquesta.
0: Wide Awake, sí.
1: I ja està possible amb tu.
0: Després de Wide Awake...
3: Sympathy for Life.
0: Sí, que va entrar després de Wide Awake i nosaltres sabem més d'aquest moment.
1: O sigui, el disco va ser un pop bajón. Va baixar bastant.
0: Sí, sí.
1: No és dolent.
0: No, no dolent, però és veritat que després de Wide Awake, que era boníssim.
1: Un disc ara.
0: Wide Awake, és un disco que m'encantava. És veritat que el darrer, sí, va pegar un pot de bajón, però...
1: I no tenen... El primer, quin és? Aquest és el segon, Pedro? O ja ho has llevat?
3: No, sí, ho he llevat. Però
1: bé, és igual. És igual, només no, però curiositat.
0: Don't pass pain.
1: Per donar informació ben donada.
3: No.
2: Contrastada.
3: Sí, contrastada. Sí, no és el segon.
1: I do? És el primer.
3: Però...
2: Som els tres, sis, tio.
1: Així internet va com va.
3: Perdona, és un segon. Light of Gold és un segon.
1: El poble diu que no.
3: No, que m'he equivocat. El que diu en Jordi, que era American Specialties, era el primer, que és del 2011. I jo crec que els vaig conèixer en aquest, en un segon.
1: Jo el Human Performance.
0: Sí,
3: el Human Performance.
0: Human Performance, també.
3: Bueno, no sé. Anem a escoltar aquest tema.
0: Stoned and Starving.
3: Exacte.
0: Perquè curts.

0: Bon final, també.
1: Sí, sí.
2: Bueno, això és Aliden en Carlos. Això és una mostra de lo que ha de ser una cançó que quan tu dius això és Nova York, però sí. Això és Nova York.
0: Sí.
2: Això és Velvet, això és Television, això és totes aquestes
0: sí,
2: coses.
0: Sí, sí.
3: Bueno, i aquesta cançó només se pot sentir d'una manera. Sí. El volumen brutal.
0: Sí. Brutal sí.
3: Això no
0: sí,
3: se pot escoltar sí, baixat, tio. Sí. Això t'ha de rebentar, sí. Tio.
0: Jo he tingut discussió moltes vegades amb això del volumen. Oh. Que no sé per què escoltes tant de bé. És que hi ha bandes que no les pots escoltar un volumen...
3: Però vagini.
0: Mínim. Ja has de fer una massa més en un
3: sí.
0: volumen.
3: Sí.
0: Rotllo, hi ha bandes que s'ha d'escoltar tot volumen.
3: Sí.
0: No...
3: Totalment d'acord.
0: O sea, com aquest, Sonic Youth, jo la tengo...
3: Sí, sí, sí. Por lo bajini, tío, no. Te perds la meitat de la cançó.
0: Exacte, sí. S'han sí. de sentir tot volumen.
1: Mem, això, ara serà en sèrio, la música és algo també físic. I el volumen, tu notes més de dins. I és important, això. No és una broma, això, del volumen, eh?
3: Ja, no però broma. Crec que hi ha diferents estils o diferents cançons que no...
1: Que no
3: afecta
1: falta.
3: Tant.
1: No.
3: Exacte. Sí, sí.
1: Però no és el mateix anar a veure un concert d'un grup preferit d'en Jordi, que és en Subjan Stevens.
0: Ah, sí. Hòstia.
1: Com anar a veure molt guai.
3: No, ja.
1: Que molt guai necessites un volumen, tio. Ja. Perquè l'experiència...
0: Una altra banda que s'ha sentit el volumen.
1: Sí, te pella de dins, allò, tio. Sí. I a baix volumen no tens aquesta sensació.
3: Conyo, quan surt d'un concert i us oïdos te fan...
0: Sí. Sí.
3: Dius, aquí ja sí. Em foto't sa patada. Sí. Ara no, és així.
2: L'altre dia vam anar a veure... a Red Cross, això va passar.
1: Mm. Sí.
0: Sí. No, jo també jo passat, ho xerrava també de... Bé, vam recordar-ho. L'any 97 de Benicàssim, quan toca el Diabolo Gam.
2: Sí.
0: Buah. Ho baix, tio, que certificava sí, i que te retombava, tio.
1: Aquí veig, que és algo físic, sí, també. Sí. O volumen, que és físic, també.
0: Jo penso que quan començar i va pegar un tot de baix, tio, bé, un petit tot de baix.
1: I van pegar enrere.
0: És que t'entrava, dient que tu deies, m'agava.
3: T'entrava l'ànima.
0: Sí.
2: Està molt bé aquest...
0: Buah, massa brutal.
3: Molt bo, Diabolo Gam.
1: Un altre concert, i aquest molt va marxar.
0: Sí.
3: Quina banda, tio.
0: Sí. Pues sí, bandes, hi ha bandes que s'han de sentir a volum i s'han de sentir.
3: A volum en brutal.
0: Exacte.
3: Sí o sí.
0: I els has de sentir bé de dins, els has de sentir.
3: Joder, quan estic tirat a casa nostra, escolt música normalment amb cascos i na Carolina em diu, tio, que no puc veure la tele.
0: Sent-me la música sobre el casco.
1: Això m'arrenyen perquè dius, que no poden xerrar amb tu, cony.
3: Carolina, aprofit, compra'm un cascos potents d'aquests xulos per Nadal, no. Jo què sé, enrotllat.
2: D'aquí que tinguin... Saps? Que un Sony d'aquests bons. Sí, sí. Un altre marc, és igual.
1: Tio, ho de gaes, nosaltres se forraran.
2: No, pues...
1: Sí.
0: No, jo no em pego, li vaig dir un dia que ho vaig trobar per sobre, fent unes cerveses, li vaig dir, tio, tu has creat una generacions de gent que tindrà problemes que duren tot la tona.
3: Bueno, és el que hi ha.
0: Sí.
1: Però haurem disfrutat. Ha volgut la pena.
3: Uau, mala fama.
0: És el que xerrava ara. El volumen. Vols trobar allà entrar mala fama i la musical? No. Sí, no. Allà entrava i te pegava una sapatada i tu disfrutaves com un loco.
1: Sí. Esquizofrènia.
0: Sí.
3: Exacte, tio.
0: Allà el que molava era el volumen.
3: Amem, de mala fama, molava molt el volumen sí. I molava molt la penya que hi havia.
0: Sí,
3: que tots anàvem a lo mateix.
0: Exacte, sí. Sí.
3: No veus mogudes rares per allà dins com altres baretos.
0: No.
3: Allà tot Cristo anava a disfrutar de la música.
0: Sí. Exacte. Sí.
2: Però en canvi tenia una premsa molt diferent. Sí. La premsa que tenia de portes a fora era que era un puesto pues, que era li, que,
1: però no pensi que guanyada.
2: Sí, per desconeixement moltes vegades, perquè la gent moltes vegades li feia por anar allà, hi havia gent que anava
0: sí,
2: i una que no coneixia la música, un altre volumen i un altre, perquè també la gent allà anava a la seva puta boia a fer el que volia, doncs clar, la gent s'anava assustada.
0: Sí.
2: Perquè estaven acostumats a altres tipus de
0: bars. Sí.
2: Era, mira, l'altre dia ho llegia on va ser, bueno, sí, que en Pep va publicar lo d'un concert de mala fama que fan a Sa Pobla.
0: Setembre, sí.
3: Let's go!
2: Per setembre.
3: Heu pillat les entrades ja o no?
0: No, encara no. Encara
3: que
0: no.
3: Pedro sí.
2: Sí, ara estem, que no vull que me passi el mateix, que llavors m'acosta la doble.
0: Early bird,
2: exacte. I el que va posar, no? Que era com un... No sé si ha estat ell que ho ha escrit o no, però que era com un CBGB que sí. Tenien nosaltres per aquí.
0: No, sí. Això, per
2: és que era només per escut.
0: Això, si no vaig equivocat, era d'una revista que se feia Camp Picafart. Si no vaig equivocat, el que va penjar...
2: El que va penjar Pep. No,
0: Ho testa
2: que hi ha Instagram. Ho testa que hi ha Instagram, no sé si l'ha escrit ell o és Pues que l'ha copiat d'aquesta revista.
3: Ah, sí, l'he llegit tot, jo també, tio.
0: Sí. Sí, per què? Un ensai que va penjar que xerraven d'una mala fama i tal i qual?
2: No, no. Ah. Bueno, és,
1: no, és un test d'una...
2: És un test que promociona el pròxim festival que farà.
1: Tu xerra... Té el de set sí, cessadi i d'això te xerren... És aquest?
2: No, no. El que farà per setembre.
0: Ah, vale. No,
1: sí,
0: gràcies.
1: Però no, aquest test que dius... És, vale, vale, ja t'entenc.
0: No, jo... perquè en Pat també va penjar un... Bé, se notava que era foto d'una revista i m'entregava que era una revista que era de Campi Gafart i era un tio que escrivia allà i va escriure sobre mala fama i ho va penjar en Pep sí. I xerrava d'això, que era com si vigi
2: i llavors està aquí, ara l'he trobat de programa. El mala fama no és per de Campi Gafart, va ser per a Mallorca com el si vigi i vis, per a Nova York o busqui a Gogó per Los Angeles, per Los Angeles, exacte. Sí, sí. Un antro en el volum tal, però bueno, no pareix que ho escrigui ell.
0: No, això és un tio que escrivia la revista aquesta de Campi Gafart. No sé qui és, però sé que escrivia en aquesta revista i va escriure aquest article sobre mala fama i tal i qual.
2: Banda que segur que està entre les cinc que més van sonar mala fama.
0: Segur.
2: Bueno, anem amb una altra proposta que ens ha fet en Carlos, que és Get Down Services.
3: Un cachondo, hòstia.
1: Sí. Això és més actual, eh?
2: Que tampoc no els coneixia. Get Down Services, no? Este no. Aquest no els coneixia. No, Get Down Services.
1: Però estan guais. Que te pregó que treuen disco nou.
2: Ah, sí?
3: Bueno,
2: sí.
3: Aquests ho estan petant per tots els festivals, eh?
0: Sí, però no...
1: Sí, són molt xulos.
0: Jo tampoc els coneixia, no?
3: No, Bristol, tio, moguda de Bristol. Bristol està on fire. Sí. Hi ha un munt de bandes que surten d'allà. I aquests tios, bueno, són una parella i després fiquen...
2: Joslo i Ben Sadler.
3: Exacte, i després fiquen... Bueno, fiquen col·laboracions. Nada, tio, són cachondos, lletres quotidianes, sarcàstiques, realitat actual, britànica... Són una festa a l'escenari. Vamos, vas a passar tot bé. Un concert d'aquests pavos.
2: Sí, molt de sarcasme, mala llet i amb un rotllo així també de dans, de bailable.
1: Sí,
2: ballable.
1: Sí, sí.
3: Llenguatge directe, molt de tacos. Sí, sí. Utilitzen un taco tuat, que m'encanta. Hòstia.
1: Sí, són molt divertits.
3: Sí. Un concert d'aquests pavos ha de ser
0: no.
3: Un cachondeo.
0: Sí.
2: Idò, no els havia escoltat mai. Idò, vinga, anem amb aquesta banda que se diuen Get Down Services i l'àlbum se diu Crumbs i la cançó se diu I Got Views.

0: Tenc visto.
1: Sí, sí.
0: Ai, capius. Bon rotllito.
1: Bueno, aquest dos val més perder-los que trobar-los.
0: Sí, sí. Ara perdem la massa tonel.
1: No. Si una cercau, foto. Si cercau una miqueta.
0: Aquesta foto l'hem de penjar en el nostre Instagram. I em van vergant, digui.
1: En tinc una sense camiseta, que millor.
0: És mal de mantenir,
1: aquesta. Madre mia, tio. Va, dos, tio. Però això està de moda, xavales. Està, no, però en sèrio, ho dic, que aquest rotllo així cutron i... està... Sí, sí. Sí. Mola, tio.
0: Bueno,
1: amb aquest bigot...
0: O sigui, la camiseta també és bona. Hòstia, jo també acompanyo la meva camiseta.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, el que dèiem abans, anar a un concert d'aquest pavo ha de ser una festa. Sí, sí. O sigui, no vas a escoltar el significat de les lletres i tal. Vas a ballar, fotre 4 birres i passa-t'ho bé.
0: I passa-t'ho bé, te'n sí, sí, vas de festa.
2: Bueno, és veritat que ho estan petant molt ara,
1: no
2: tio.
1: No són en Nick Cave.
2: No.
0: No.
1: Ni ho volen ser.
2: No, exacte. No, no, van a lo que van, tio.
0: Sí, exacte, exacte, exacte. Molt bo, molt bo. Bueno, bueno, ja seguim aquí, Martí.
3: Martí Monday Music Club.
1: Martí Monday Music Club. En sèrio.
0: En sèrio.
1: Ho hem de rebautitzar.
0: Claro.
2: Que cabrón.
1: Vosaltres no sabeu què fer per cobrar.
0: No, per cobrar, però...
1: Sí, sí, no ho sé. Cobrar, no sé si cobrar.
0: Sí,
3: no. La mà, no?
0: No, no sé si cobrar. No em dol bé, senyor. Trobar la vara de mà, no ho veuràs tu.
1: Jo me varen dir... podeu dir el que vulgueu.
3: No ho sé, fico, però arribarà un
1: no
3: punt.
1: No vos fiqueu massa en els polítics, m'ho ha dit. Però bueno...
0: No, però tot això ho feim amb carinyo.
1: No, no, ja, no. Ja, clar que sí.
3: Feim des de l'estimació.
0: Exacte.
1: En tornar... Bueno, tu no vens a nodinar... que diguin un sopar, però...
0: També hi serà
1: en un pròxim ja. Hòstia, no mos conviden.
3: Déu macho, tio.
1: Això que ja mos posam amb en Manu, en los heavy, ja... O sigui, feim la taula o un cap de taula antisocial.
0: Outsiders.
1: Una miqueta. Us outsiders mos posam allà, no?
3: Jo crec que igual mos posen una taula a part, aposta per nosaltres.
1: Sí, no, o ja no hi ha taula.
0: Amb en Martí.
1: Directament ja no hi haurà taula.
0: Mos posem amb en Martí.
3: Si gent no ve i després hem d'anar a la terra, no?
1: Sí, claro, bueno...
0: Perquè ho pensava que no venc.
1: Ell no ve que se fa el viu, però bueno.
0: No,
1: Què?
0: Que això ho fem amb tot...
3: Això és vera,
1: tot el carinyo.
0: Sí,
1: tu demà toques i li expliques.
0: Li explicaré. No, era broma, era broma.
1: Llavors el secretari li diu, puja-la amb en Martí.
0: Era broma, home, no te prenguis.
1: No, que són de la festa, no? Sí. Però, sí.
0: I ja, val festa.
1: Claro, claro.
3: No t'hi vol dir.
1: Tu li regales aquest disco.
0: Sí. No, que per mi
1: Get pot... Down Services. No,
2: sí. Sí. Vine un concert d'un altre.
1: Exacte. No, escolta, para
2: front to... line.
1: Amigos para siempre.
0: Això
1: t'ho segur. Amigos para siempre. O sigui...
0: No farà rellir de l'altre.
1: Que puta. De molt.
0: De festa.
1: Claro.
0: Rellir de festa. I Holgor, i el Barrios.
1: Bueno, anem amb una altra proposta que mos ha fet en Carlos, que tampoc ens reconeixia.
3: Jo aquest no, tampoc.
1: I se diuen The Amazing Snakeheads.
2: Vale, aquesta penya són de Glasgow.
1: Sí, sí.
2: Varen treure un disco, a més. Deu ben bé aquesta història. Tenc un cosí meu, jo són mitges coses.
1: En sèrio?
2: Yes, and you know him. El meu cosí, en Mark McCabe, amb un col·lega seu varen fer un segell discogràfic que és de Glasgow Underground Records. I era més rollo house i, bueno, fora de la nostra lliga, o fora de la meva lliga. No m'agrada aquest estil, però, bueno, el tio se movia. I va venir de... Ha vengut bastantes vegades de vacances aquí, en Pedro el coneix.
1: Sí.
2: I el tio sap...
1: I mos hem encantat.
2: Bueno, això és fàcil.
0: Això va fer.
2: Sí.
1: Sense cap...
2: Bueno,
1: sense
2: anar, bueno,
1: no, cap esforç.
2: El tio sabia quina música m'agradava, crec que anàvem per 323, no sé si me la fa, però bueno. I me va enviar un missatge, me va telefonar, i me diu, tio, has d'escoltar aquesta banda, The Amazing Snakeheads. Ho estan petant a Glasgow, a les sales petites.

0: l'escena de petites sales de Glasgow. I en Marc m'ha telefonat i em diu, tio, els has d'escoltar. I quan vaig por a, pues, els vaig escoltar i m'ha agradat. Sí, tenen un disco, a jo m'agrada, referències cinematogràfiques, però amb un directe, tenen un període de vídeos penjats i són un poc locura, tres pavos i que van a lo que van. Molt de renou, explosius i molt, molt directes. Aquesta cançó, vamos, se diu Here It Comes Again, i només diu això, la cançó, Here It Comes Again, o sigui, les lletres, no cerquis més. Sí. Però, va, espero que vos agradi, és potenta. És potenta.
1: No, jo l'he escoltat i m'ha agradat. El que passa que, claro, no sabia d'on venia. Mira, aquí hi ha un paral·lelisme que diu que la banda va ser comparada amb The Birthday Party i amb The Gang Club.
2: Joder, clar, quasi nada.
1: Sí, sí, diu que, bueno, que mesclava aquest blues així més brut, aquest punk i rockabilly. I, clar, que aquesta curta durada de la seva vida pues, va augmentar més un rotllo de culte, no? Un cantant que és en Dale, bueno, era en Dale Barclay, va morir d'un càncer de cervell.
0: Sí, un tumor cerebral va tenir.
1: Sí, un tumor cerebral. En 32 tacos, tio. Sí, sí.
0: Bueno, la vida, tio.
1: Sí, sí, són coses que passen, no? Però bueno, diu que sí, sí. En Dale Hudson sonaven com si Glasgow hubiera encerrado a The Gang Club en un sótano sin ventanas. Bueno, pues agárrate, agárrate que vienen
2: cuatro. Peligro, peligro.
1: Agárrate, peligro, peligro. Ya, no. Si no vas a escoltar la cançó, en serio, está.
2: Més perill que tu de foto com la passada.
1: Sí, no, bueno, nosaltres som més perillosos, però d'una altra...
2: D'una altra manera.
1: D'una altra manera,
2: un altre tipo, sí. Un altre tipus de perill.
1: Sí, sí, sí, és un altre tipus de perill. Exacte, aquests són més seriosos en aquest sentit. Bueno, anem a escoltar The Amazing Snakeheads, del seu únic àlbum que se diu Amphetamine Ballads, de l'any 2014, i la cançó se diu Here It Comes Again.

0: potents aquests, The Amazing.
1: Sí, sonen una can clap, però no sonen una can clap.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, tronen, tio.
0: Aquesta base rítmica.
1: Sí, sí, sí.
0: Rollo machacona, rollo... Sí, sí, sí, sí, can clap.
1: Un rollo, tio, això...
0: Sí, sí.
1: Chungo, chungo, tio.
0: Molt bé, molt bon tema, sí, sí.
1: I ara anem amb una altra banda...
0: Amb en Pitxa Brava.
1: Amb en Pitxa Brava.
2: Per on dir trio?
0: Sí, ho hem dit moltes vegades.
1: Bueno, jo crec que quan se va donar compte en Damon que era un trio, se va acabar Galaxy 500.
0: Se va cagar en Damon.
1: Això és el que hi ha. O sigui, jo sempre ho he pensat. Fins que jo no vaig veure, i ho vaig dir l'altre dia, que van posar una cançó de Luna, no?
2: Sí, Luna.
1: Dani, sí. Quan jo vaig veure en Naomi Young, vaig dir, està claríssim. Saps? Sí, sí. Està
0: van,
1: muy claro.
0: Lo van veure... o sigui, que sí, diu que hi posa la palma davant
2: de mà. A baix de Comila. Sí,
1: sí, sí, allà que hi ha... Que ha u,
0: garito.
1: Garito.
0: En Garito.
2: Exacte.
0: Va ser molt guapo. Era Damon and Naomi. Sí, sí, sí.
1: Que tenien un parell de discos molt bons.
2: Sí, sí, sí.
1: Van entrar un parell de discos xulíssims, tio.
0: Sí, però en Damon va dir, hòstia, jo, quan decías tio, jo creia que te referia al musical.
1: Damon...
0: Va badar, va badar.
1: Hemos sido engañados.
0: Hemos sido engañados.
2: Un poc innocent, en Damon.
1: Era
2: un poc innocent.
1: Va veure un poc ja de pollito, però bueno. De pollito de mal rollo, sí, saps? Sí.
0: I en Dean, que era un
1: pitxa brava. En Dean era... Sí, era
3: guaperas, tio.
1: Alumno avanzado. Sí. Mira si era guaperas, tu cabron, que venien a tocar l'una, tio, i me'n recordo un pic, se va buidar la sala Sonotone, i està en altres, que no sé què coño fos, no sé, igual t'esperàvem a tu que havies fet de toloneros o algo, no sé.
2: No sé.
1: I hi havia... Hi havia... No sé, hi havia molt poca gent, però ja s'havia buidat tothom. Hi havia una tia allà que deia, aquesta tia que fa aquí? I na Núria xerrava amb ella. I jo, m'haig interessat, i vaig dir, i aquesta? Perquè no anava vestida com nosaltres. No era del nostre pelatge, saps? Així vaig dir, aquesta tia? I diu, no, aquesta. Diu, aquesta és a safata. I està esperant en Dean. Dic,
2: ah, perquè igual.
1: Ah, pájaro, claro, claro.
2: Perquè no, sí, no, perquè no perdies igual.
0: No, és perquè no sabia que a mi l'aeroport.
1: Claro.
2: Que no perdies igual. Si tu també no m'has pensat.
1: Saps? En Dean Warham, ets un galo.
0: No, i a més, de cara, no va romper mai un pla, però després, saps?
1: Que no l'has d'ensenyar res.
0: No.
1: Bueno, Galaxy 500 eren en Dean Warham.
0: I un cotxe.
1: I un cotxe, que era, crec que era un Ford Galaxy 500.
3: Sí, Ford. Sí, sí.
1: Vale, en Naomi Wang, Young, perdona, i en Damon Krukowski. I, bueno, jo crec que també van ser una de les bandes precursores d'aquesta Dream Pop, Slowcore, i també, no sé si van tenir tant d'èxit com nosaltres mos pensam, jo crec que és una de les bandes que van començar a fer algo.
0: Sí, no? Però mai han estat, vull dir...
2: No, és un grup de culte.
1: Sí, sí, però nosaltres sempre l'hem tingut com una banda que, hòstia, el Galaxy 500, saps? Com que...
0: Sí, perquè tenen molt de... Sí, d'aquestes bandes que tenen nom, però realment, per la gent que escolta aquesta música...
1: Claro,
0: sí, molt, això, de cult, això... molt de culte. Sí.
1: És com un rotllo, jo què sé, ara, per exemple, l'altre dia també és xerrant de Caden... de Jason Pierce, per exemple, amb Spaceman 3, també era un projecte de drogues i locura.
0: Era...
1: I també, pues, Spaceman 3 crec que també és, bueno, una banda també que està una mica, no sé si sobrevalorada.
0: No, és un músic de músics.
1: Exacte,
0: és una banda de,
1: culte que tu després escoltes això i ho has d'agafar una mica amb pinces perquè si no dius, hòstia, tampoc d'una decepció. No?
0: Sí.
1: I una mica, en Galaxy 500 jo crec que passa el mateix. Tenen cançons molt bones, però crec que també, no sé si la tecnologia o el que ells volien fer no li donava per més. I se va gravar com se va gravar i així s'ha quedat.
3: Jo aquest disco, Today, tio, m'agrada molt. El veig molt complet i, bueno, de quin any és aquest disco?
0: Això,
3: 88. Sí. Hòstia, fa temps, eh? Sí, és un disco que de tant en quant pues, sempre torn també. M'agrada, tio. El Today de Galaxy 500... El play molt complet.
0: Quasi 40 anys,
1: no? Sí, però sí, bueno, aquest tio el van influir en tot el que va venir després. Sí. Low, The Slow Dive, a Beach House... Mm. O sigui, el que passa que, clar, és un so molt primerenc.
2: Sí, la producció de Jet Disco no havia pasta.
1: I això que hi havia productor, perquè ho van gravar amb en Kramer, i o sigui, algo van fer.
2: Bueno, el que no hi havia és pasta per anar a un bon estudi.
1: Això és el que dic, perquè ho so
0: tenint un bon
1: és
0: productor,
1: molt bàsic. Sí. És com si agafes el primer disco, per exemple, bueno, ara me ve la ment, el primer disco de Possis sona metàl·lic. O sigui, sí. I jo crec que a ells els passa el mateix. És aquell so tan
2: però, antic. Però era cercat, perquè a vegades tu sents un so d'un disco i dius, hòstia, però a vegades és cercat. Té molta reverb.
1: Sí, molt així, té molta reverb, és vera.
2: I molesta. Alhora, jo no m'agrada molt com sonen els discos de Galàxia 500, però a lo millor era l'intenció que tenien ells, també, que sonar així...
0: 500,
2: Galàxia 500.
0: Ara, com sona.
1: Bueno, això és una, aquesta cançó, Don't Let Our Youth Go to Waste, és una versió d'en Jonathan Richman.
3: Sí.
2: I...
0: també per anar-li a menjar part.
1: Un altre que també...
0: Sí.
1: Fenomeno. L'hem vist en directe?
2: Sí. Jo l'he vist un pari de vegades.
1: Sí, l'hem vist a Palma.
0: Era ell i un altre tio. Sí. Eren dos.
1: Amb una caixa.
2: Sí,
0: amb una caixa.
1: Amb una caixa.
0: I pel mes.
2: Un plat, la caixa.
0: Sí, i pel mes.
1: I de dret.
0: I van muntar un fiesta amb aquells dos que bueno, sí. No necessitàvem molt més.
2: I després de vegades... Cachondo se ponía a bailar, dejaba todo ya la guitarra y estaba allá y yo tío bailando. Yo canto, bailo, se ponía a bailar.
1: Farm Money, yo he tenido oportunidad de verlo.
0: Sí, ¿eh?
1: Tíos, pero, bueno, bandas de la
2: hostia. Sí, aquí en Mallorca hem vist bastantes coses, la veritat.
3: Sí, tío. Hostia, quan va venir John Cale, tío, de la Velvet.
0: Sí.
3: Aquest tema, en Jonathan Richman, molt de concerts, es tocava a capella, o sigui, sense res, i el tio, a pecho descubierto,
0: sí.
3: I vamos.
1: Jonathan Richman, això ho fa molt, i per exemple, espanyol també.
2: Sí.
1: Però bueno, no li surt molt bé.
2: I en Jonathan Richman podria venir a aquest programa nosaltres perfectament, perquè a Didois també se li dona de puta mare.
1: És un jefe.
0: Jefe Didois.
1: És un jefe. És un jefe.
2: És un cachondo, tio, de primera, tio.
1: Sí, sí. Bueno, anem a escoltar aquest temazo de Galaxy 500 que se diu Don't Let Our Youth Go to Waste.
0: Temazo.
3: Vamos.

0: Το μέσα αγαπάτε μας. Galaxy 500, don't let our youth go to waste, take it today. Μόβαν δίσκο.
1: Ή μόβαν γιουντσό.
2: Sí, μόβαν γιουντσό. Hombre, aquesta gent van ser un precursor de música que després altres que farien, no sé, ho sé. Sí.
1: Com per exemple Behemoth, no?
2: Behemoth, és que clar, hi ha molt de grups.
1: Hem de Texas,
0: eh? Sí.
2: És que, hi havia molt de grups. Jo crec que al final Galaxy 500, la importància, més que les cançons, que te poden agradar o no, i tot això, és la influència que tenen les altres bandes. En les altres bandes que comencen a veure algo que no s'havia fet fins ara i era una altra manera d'expressar-se musicalment, perquè realment el que t'estan contant... En Carlos em diu, aquesta cançó m'agrada per el que està contant, no? De que té jove, no sé què, no sé quantos, però com ho conta, de la manera que ho conta, no ho conta com un Jonathan Richman. Jonathan Richman conta pràcticament, com diu ell, quasi a capella amb una guitarra. Ells ho conten d'una manera molt més, tio, especial, tio, té unes guitarres atmosfèriques, un rotllo molt dream pop, algo que en aquell moment era, bueno, una puta bomba. Que, claro, no agradava a molta gent, perquè és molt de renou, és molt estrident, avellada... Sí,
1: varen donar com una volta en un rotllo de Velvet.
2: Sí.
1: Varen coïtes...
2: Claro. Bé, sempre...
1: I varen tirar... Són un precursor un poc de showgaze,
2: sí, per exemple. Sí, sí, sí. Bueno, ojo en los showgaze, que varen sortir un German Reed dient que el showgaze no existia. Sí, ja.
0: Però tampoc no li va fer molt.
1: Però xerren molt i diuen molt de
2: con altos. Showgaze, no? eso es una invenció, eso no existe. I va, ja està.
0: Bueno, un German Reed tampoc no li va...
2: Però bueno, que
1: com,
2: sí.
1: Com en altres, no les van fer putejats.
0: No, que com es poden fer més carnals que ells.
1: Sí, jo també.
2: Que és vera que jo els tenc molt de respecte, he escoltat el disc diverses vegades, però en el final, no sé, trobo que és una banda que és més, per jo, té més importància en el que van influenciar altres bandes que no realment per el que eren ells.
0: Sí.
2: Quasi te dic que m'agraden més els discos de Damon i Nayo a mi per separat i el començament de l'una, el trop, brutal, brutal. El primer disc on Stanley Demesky de bateria apareix una puta sobrada, sí, que no realment part. Galaxy 500. Per jo, però bueno.
0: Sí, i també, jo crec que ho van dir una vegada, també, jo em matxirria molt de... Bé, sí, el darrer programa que xerràvem per a l'una, també. Que jo la veu que tenen Warhammer aquí a Galaxy 500 m'aixirria un pac.
2: Claro,
0: no...
2: Perquè no treu suc.
0: Perquè no és el mateix quan canten l'una que quan canten Galaxy 500.
2: És que hi ha massa renou per ell. O sigui, l'una és vera que té unes puntes de renou, però són totes molt controlades. Jo crec que ella l'una arriba, és el seu projecte. Jo crec que tinc Warhammer, bueno, un poc, hem fet un poc de broma amb en Dean Warham, però molt de respecte, jo crec que és un dels músics més importants que hi ha a Nova York i encara és viu i jo sé.
0: Té una bona carrera.
2: És vera que ara el que està fent pues, és una mica edulcorat, és un tio que bueno, ja supos que té una edat i diu, mira, pues ja està, no?
1: Però jo li dic que jo estava...
2: Sí, estava bé. I lleva una altra cosa, que són tios que te fan versions, te fan una versió que són la leche, tio.
1: Mira aquí.
2: Sí, sí, es claven.
0: No, vull dir, ell, Dean Warham, té una bona carrera.
2: Sí, sí.
0: Un tio que té una carrera darrere important.
2: Sí, però que molta gent xerra d'això. Jo crec que, no sé, jo sempre els he vist com un grup de culte, Galaxy 500.
0: Sí, sí, sí.
2: No, i els he escoltat, però dic, bueno, no sé, és...
0: No, jo estic amb tu, amb això que has dit de... que és per lo que
2: varen...
0: més per lo que van influir bandes que van sortir després.
2: Jo crec que sí. Que és el que varen fer en aquell moment que a la gent li es va obrir els ulls, tio,
0: Sí, van obrir un camí. Sí.
2: Bueno, ara anem amb un...
3: Monstre. Aquesta ni que està, sí o sí.
2: Sí, no sé.
0: Un senyor que també li han de donar a menjar part.
1: Will Oldham, tio, vaya crack.
2: Bonnie Prince Billy...
1: Ho te l'ha vist en directe, saps, aquesta veu que té? Ni trampa ni cartó, és la seva veu.
0: Jo li contava en Joan que aquest disc que feia la hòstia de temps que no l'escoltava.
3: Jo també.
0: I quan vaig veure la llista aquesta d'avui, vaig veure que el dia, hòstia, Palar Music. I el disco aquest, el Velvet Blues, vaig dir, hòstia, el Toni, escolta, i vaig disfrutar.
3: És un discarro, tio.
0: Sí, sí, però feia...
3: Sí, jo també, tio. L'any que no... Jo també, però vaig dir, hòstia, m'agrada molt en Will Oldham, en Bonnie Prince Billy, o... M'agrada molt. I algo tenia que ficar, tio. I aquest disco, Velvet Blues, d'un 95, m'encanta, m'agrada molt. I feia temps que no l'escoltava, també. Té altres rotllos.
0: I d'allò va ser real d'això, de voler la que havies patat la llista, va dir, hòstia, pa de music.
3: L'he de tornar a escoltar.
0: I America aquest disco, va dir, l'he de tornar a escoltar. I feia l'hòstia.
2: Aquest disco el va gravar en Steve Albini, no?
1: Joan. No, et veniu bo. Sí, sí. I votaria que era en Jason Lowenstein.
2: En Jason Lowenstein.
1: Votaria de Cebado. Votaria, baixista de Cebado.
0: Estifalbini de l'Hacendado.
1: No, no, bo. Bo. No, i és un puto discarro, tio. Jo vull valar...
0: Es pot dir discarro.
1: Vale. Jo d'un puto boníssim, tio.
3: Sí, sí, sí. Louisville, Kentucky. Kentucky. Sí. Ah! I és vera que tot el que ha fet aquest tio ha fet moltes coses molt xules. Sí.
1: Bon, el primer té un discarro.
0: I a més que té una producció de discos que no pot perdre.
3: Me vaig emprenyar, tio, perquè el tio va fer una cançó que se diu Kiss, un duet on Scout Niblet. Té marro, però. Molt bo. I la vaig sentir en aquest tema a un anunci comercial de la tele o algo així. O quan a un final d'una pel·lícula xusquera varen enganxar aquest tema. I me vaig emprenyar, tio. Bueno. Va dir, en sèrio, cabrones? No, de veres no. Perquè era un tema que l'escolt bastant recurrent. M'agrada, en Scout Niblet, m'agrada aquesta tia que sortia... Sí. Amb el cantant de Swearing and Motorist.
2: Sí, Swearing and Motorist.
3: Exacte.
2: Bueno, Swearing and Motorist també és una banda d'aquestes. Sí. Una banda de dos.
1: De gamberros.
2: De gamberros. Sí. Bueno, sí. No, però...
0: Aquestes bandes que són de dos...
2: Però tenen molt bon tema. Jo no sé si vos he passat qualque... Jo sí, amb ells els vam anar a veure en un Bluesville.
3: Sí.
2: Que era un puto vespre d'allò de... vamos a ver a estos, que jo tal, venga, anem. I, tio, i després me van fer una foto junts, te'n recordes?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I...
3: En Pedro se va emprenyar amb unes paves, me'n recordo.
2: Bueno, no sé, algo va
3: passar. Sí, no, que després estaven i venien un pot de merchandising o algo així, i una pava, pues, li va reguetejar una miqueta unes xapes o un CDs que venien, sí. I en Pedro va dir, tia, en sèrio?
2: Venen d'Estats Units.
3: Porta'm bé, conyo. Sí.
2: Prenguem-te unes camisetes i unes xapetes i tal i qual, i vas tu i li diràs que si una xapa 5 euros o 3 euros, vinga, pagui 5 euros.
3: Exacte, sí.
2: No seran 5 euros o el que fos.
0: Pagueu-hi i si pots et deixo alguna cosa més, saps?
2: No, però l'altre dia va passar el mateix en el concert de Red Cross, que estaven allà, que venien camisetes i hi havia un que se la mirava i que va la camiseta, dic, que va la camiseta, tio, sí. Compra't la puta camiseta,
0: sí.
2: Tio, 20 euros una camiseta d'un grup que venen de Los Ángeles,
0: no,
2: tio.
3: Sí.
0: I malament te clavin 30, tio, no t'arruïnaràs per 30 euros.
3: Sí, és un preu, té que t'orlibit, tio, en un moment que se'n comedi.
2: No li regategis a una gent que s'està guanyant la vida fent concerts i tocant música, que si val 10 euros o 15 euros una camiseta, tio.
0: Sí que regategis a la Mercadillo, no, conyo?
2: No sé, i després te gastes 10 euros en una tonteria, però bueno, és igual.
3: Bé, tornant en aquest tipus, un monstre. Will Oldham, Bonnie Prince Billy,
1: Sí, jo...
2: Un gran.
1: Fan incondicional. I si el veus un dia, t'ha dit, flipareu, la veu que té un fenomen, no és ni trampa ni cartó, no és sí. El dia, és el mateix, és el que hi ha, tio.
0: I jo no me'n recordava de deixar d'en Jason Lowenstein, no me'n recordava per res, però que el tio toca la bateria, que toca la bateria.
3: Sí,
0: ja,
3: sí.
0: No me'n recordava per res me'n recordava.
3: També té un disc on en Matthew Sweeney...
1: Super Wolf.
3: Exacte,
1: brutal.
3: Va, tio, sí, Master brutal. And Commander, sí. Que va, sí. Tio.
1: No, el tio té un carreron.
3: Sí.
1: I després té en solitari que hi ha Ujoya.
3: Sí.
2: Ujoya, sí.
1: També és un
3: té un discos molt bons, tio. Sí. I són, bueno, el que dèiem, són discos que tens allà i sempre els rescates de tant en quant.
2: Ho tens realment de fer un programa doble.
1: Sí. S'ha de fer un poc famós en Will Ham, Bonnie Prince Billy, perquè tenia la cançó que ella du... Què se diu?
3: D'en Johnny Cash.
1: Sí, la cançó que va fer en Johnny Cash, sí. La gent escoltava la cançó d'en Johnny Cash.
3: I See Darkness.
1: Sí, i se pensaven que era una cançó d'en Johnny Cash.
3: Sí.
1: I després van veure que era una cançó d'aquell tio i va col·laborar ell en un disco.
3: Sí.
1: I en Bonnie Primer li diu que li va ajudar molt, perquè ell se sentia com, hòsties, en Johnny Cash, tio, jo aquí som, però tot allà amb aquest. I en Johnny Cash li va dir, no, tu ets un puto crac i tu estàs aquí perquè tu mereixes, tio. Sí, i... No. I va parar al seu lloc, li va obrir els ulls quan dic, bueno, hòstia, també som boja, tio, saps?
3: Clar.
1: I se va fer famós, no sé si però el dotllava un altre.
3: Sí, sí.
2: Bueno, en Nolheim és un... és una bèstia.
1: Sí.
2: Sí. Jo crec que Stamo també va posar en un foco la música folk americana.
3: Sí.
2: I la va, li va donar una volta, la va modernitzar, li va fer... bueno, sí. El que sé de després també alt folk, alternative folk i tal.
0: Sí,
2: com... jo crec que va ser un dels tios que van en...
0: sí. També cal... sí, com en Jason Molina. Hòstia, Molina,
2: que
3: bon, Sons Ohio, tio.
1: Un altre puto crac.
0: En un folk americà li va donar la balda, també.
3: Ah, Jason Molina és molt bo, tio. Hi ha
2: gent que van agafar aquesta música molt clàssica i la van posar en l'actualitat. La van actualitzar molt. Que això passa aquí en lo flamenco i li estiren pedres. Però, bueno. No, però és que és així. No, al final el seu folk és el nostre folk.
0: Sí.
2: El nostre folk. Mira el que li va passar a aquell. En el que va tocar en la Gartija, en la Garganic.
0: En Morente.
2: El volia inventar, pobre home.
3: Pensa de Omega. No, Omega.
0: Sí, pel corrollo aquest de flamenco hi ha gent superpura, com una... secta, que si te surt d'un paràmetre ja...
3: Joder, aquest de Derby Motoreta, Cachimba, no sé què.
1: Sí. Això fa ben que és un circuit molt, molt intens. Sí, ja li va passar en Camarón,
2: quan
1: va treure la gent del Tiempo, perquè va fitxar bateries i tal, i la gent va tornar, això no és flamenco. I ara és un disco, és un clàssic de flamenco.
2: Bueno, és aquesta gent que se complica la vida i fa aquestes coses, realment fa que les coses evolucionen.
0: Exacte.
3: Sí.
2: Bueno, anem a escoltar en aquest grande
0: d'Espanya.
2: Will Oldham, sí. Palace Music, Bonnie Prince Billy, lo que sigui.
0: Sí.
2: En aquest cas és Palace Music, la cançó du disc Viva Las Blue, que se diu Work Hard, Play Hard.

0: Pala Muri, que me quedé voy fuerte.
1: Voy fuerte, mi amor.
2: Voy fuerte, cariño.
3: Work hard, play hard.
2: Voy fuerte, voy fuerte. Voy fuerte. Muy, sí.
0: Porque no soy amigo inglés, yo digo que voy fuerte.
2: Voy fuerte, voy fuerte. Bueno, ahora tenemos una banda de Nueva York una otra vez.
1: Otra vez.
0: Sí. Yes. Ya saben que no empezó una liga de masa. No. Yo creo que cada la parada por puto ya.
3: No.
0: Broma, porque empezó el manager de aquí. Sí.
2: Bueno, ya es que el...
0: Joan es el buque manager de...
1: De Frico.
3: Bueno, en Pedro, tío, de tant en quant me passa qualque enlace a qualque disco. Escolta, has d'escoltar això, tio. No sé què.
2: Udos de res que t'ha passat són coses que m'ha passat en Joan.
3: Bueno, estan normalets, eh? No és vera. Però bueno, jo no, què sé, m'ha passat Maruja, la disput, m'ha va passant cosetes i ho agraeixo molt. Thank you very much.
2: El primer de Mad Foxes que me vas passar vaig dir, això me sona ídols molt, d'això ho he de veure bé, això, què tal. Però després, quan l'he escoltat un paio de vegades, dic, coño, té el seu rotllo.
0: Jo encara no l'he acabat... El vaig escoltar dos temes i no vaig tenir temps d'escoltar.
2: Estan bé.
1: No és un millor grup de històries.
2: Estan molt xulos.
0: Bueno, estaven xerrant de Kiss.
2: Bueno, xerrant de Kiss, que són de Nova York, i també el mateix. Una gent que ha intentat recuperar una miqueta. Tot, bueno, pues.
0: Ja, ahir també xerrant amb en Joan. És un moment d'en Cameron Winter. Ara,
2: sí.
0: L'any passat tinc guany.
2: Aquest tio se tira un pet i el fiquen dins un pot i el vendran d'aquí uns anys.
1: Està on fire.
0: El duran a la lluna.
2: Però és una mica tot. Jo crec que aquesta banda també, o músics, l'han posada aquí on estan.
0: Sí.
2: Ells també tenen una pressió de l'hòstia, perquè al final gent com, jo què sé, en Lee Ranaldo, xerrar d'ells com ha xerrat...
1: Nick Cave,
3: tio, l'ha posat molt bé.
2: Saps? Que dius, hòstia, quan un tio així, tu tens una puta banda, és vera que tens tres discos, però i te xerra gent així del teu disco o de la teva música, dius, cojones.
3: Te posa una pressió afegida. Sí.
0: Claro. Gent fora de la música, jo vaig veure una entrevista en Cillian Murphy, de Toto.
2: Sí, Cillian Murphy.
0: I el tio va dir, aquest tio en sap molt de música, aquest tio, a més.
2: Un dia el telèfon...
0: De tant en quant va a un programa de BBC i posa música. I aquest tio s'entera bastant de música. I el tio va dir... Va xerrar d'ells, també va xerrar molt bé d'ells, i va dir que els havia descobert pel seu fill. El seu fill va dir, escolta aquesta banda que t'agrada tant, i el tio va flipar. Vull dir, els músics, gent fora de la música, perquè també és gent coneguda. Vull dir, tenen aquesta pressió ara, però bueno, és el seu moment també ara. També. Sí. Estan visquent el seu moment. I jo crec que aquest tio ho pot dur endavant sense cap problema. És un tio que té molt de talent i jo crec que la pressió sí, té la pressió, però jo crec que el tio té talent suficient com per...
2: Sí, a vegades, el que diu en Carlos antes del micro tancat ha dit lo de... Digo, tu, coño, lo de la voz.
3: Sí, bueno, he triat aquest tema que és del disco de 2023 del 3D Country, que jo personalment m'agrada més que el de res, que el Getting Killed.
1: Sí, està molt bé aquest disco, està molt bé.
2: I el projector, el primer, també està molt xulo.
3: Sí, i li vaig dir a en Pedro que crec que en Cameron Winter abusa una miqueta dels registres vocals en el darrer disco, tio, molt d'alaridos.
2: Sí.
3: Clar, quan l'escoltes un pic, t'agrada, perquè són molt bons temes, però si l'has d'escoltar molt, jo m'arriba a cansar, tio, m'agrada més l'anterior. Crec que, sobretot, la veu d'ell.
2: Sí. Té una manera de cantar molt especial.
3: És que se li va un pot l'olla, tio. Però... Alaridos, rotllo Akron Family. Vos en recordeu, aquella banda, Akron Family? Que, tio, no... Sí. Jo, personalment, m'agrada més el disc anterior, el 3D Country. El darrer, Escoyanut, res a dir, però, no sé, la veu m'agrada més de l'anterior, tio.
2: Aquest 3D Country és més... bueno... Jo hi ha temes, hi ha bocins de cançó que me recorden molt en John Spencer. És aquest blues, aquest rock and roll així, una mica modernitzat, però hi ha moments que són molt... Bueno...
3: Jo crec que és un poc més psicodèlic que en John Spencer, tio.
2: Sí,
3: John Spencer era rotllo, més rotllo blues del Delta, com un twist de bluesero, tio, i aquest el veig més setentero, tio, a Guise. No sé, uns riffs molt més setenteros que no John Spencer, per el meu pare.
2: Però bueno, que sí, que són una banda que espero que el que estan fent sigui
1: No, això durarà segur, eh?
2: Sí, sí, era, sí, i arriben a qualque banda, perquè... No sé. Bueno,
3: este ja... Hombre, el disco d'en Cameron Winters també és molt bo, sí, el seu disco és bo. Sí, tío,
2: està xulo, està molt xulo.
3: I el que diu en Pedro, un músic que dur, són un monstre,
0: tio.
2: Sí, molt bons. Que és Dominic Digesso, que és baixista, Max Bassin, que és bateria, que en d'allò, que era en Nick Cave, xerrava de la cançó del disco, la de... com se diu? La primera o la segona, no me'n recordo, de redisc, que de... Uf, que bateria, que bateria, saps? Jo, tio, flipava amb la puta bateria, és vera que és molt bona bateria. I la guitarrista, que bueno, que és guitarrista, però és trans, d'Emily Green, havia estat un homo, el que passa que crec que és un projector que decideix fer un canvi de setze i està fent passarel·la per Givenchy.
3: Què dius?
2: Sí.
3: No sabia, tio.
2: Sí. A més de tocar la banda, fa passarel·la per...
3: Bueno,
2: fa passarel·la de moda. I, però bueno, que són una gent que estan ficats a molt de palos, tio. Fan moltes històries.
3: Bueno, tenen un directe, tenen un Tiny Desk i un...
2: Jo vaig veure
3: un
2: directe que van fer... Que van fer a Barcelona, en el Primavera.
1: Va ploure. Sí. Un espectacle.
2: És impecable. Saps? O sigui... Bueno, anem a escoltar aquesta cançó de Geese, del seu àlbum que se diu 3D Country, i la cançó se diu 2122.

0: bueno, yo te hago así, no me te
1: sí.
0: Hecho.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Son como...
0: No, porque después me arañan y no cobran nada. Y no...
3: No, avui está impecable, en Joan, está impecable. Rollo. Albini.
0: Espera, gent, ja no m'ha llevat.
2: Albini behind the controls.
3: Sí, sí no, que encara no m'ha acabat.
0: I m'he hagut de controlar, perquè he estat a punt de liar-la. Quan te parla de wire, he estat a punt de...
3: Sí.
1: De porar elàstica.
0: Sí, de parellar un poc, però bueno.
1: I de... Sí que és veritat que aquest disc és tot molt bo.
0: Sí, està molt xulo.
1: I el primer, el projector, està molt xulo.
0: Jo no l'he sentit.
1: És un registre un pas diferent. És que tres discos són diferents.
3: Sí. No tenen el que jo canto, el disco heavy metal també de en solitari, que també és un bon disco.
2: Sí.
3: Un bon disco. De vegada també... De en solitari, diguem.
2: Sí,
0: també no ho entenc.
1: El heavy metal és més per escut. A lo darrer que han fet, sense la banda, no? Però... té més a veure.
0: El més senzilla, tu, heavy metal...
1: El més, sí, el més senzill.
0: De producció i d'instrumentació i tot això, sí, el més senzill.
1: Sí, ell en lo piano...
2: Bueno, però és el que deia en Pedro, que en Cameron Winters ara mateix faci el que fas.
0: Sí, està on fire.
1: Ara pot fer el que li roca. Sí, està en aquest moment de que el tio pot fer el que vulgui.
0: Un poc com el Lenderman.
3: Com el Michael Jordan Lenderman.
0: L'any passat el Lenderman estava que tot el que traia... Tot el que tocava era èxit.
3: Michael Jordan fa el que vol.
0: Hombre,
3: ja està.
2: Tio.
3: No, i a més encara donàvem compte amb un equip de Chicago Bulls.
0: Sí. D'en Dennis Rodman.
3: En
0: Jordan no hi ha fet el que hi ha fet sense un Dennis Rodman no. D'ara, tio.
2: El gusano, tio.
0: Sí.
2: Millor defensa ever.
3: Dóna 3 punts per partit, però...
0: Bueno, 40 rebots.
3: 15 rebots, 3 tapons.
2: Els posava tots firmes, sí,
3: una xapada.
2: Quin animal.
0: Sí. No arribava a 1 o 2 metres, però...
3: Sí, bueno, no el feia.
0: Aquest ara s'inflaria. Els que són un joc interior d'avui en dia, en Roman els posa tots a puestos.
2: Vamos. Jugadorazo.
0: Sí.
3: Bueno, i ara ja anem...
1: Amb una banda que no li agraden en Jordi.
3: No, ja, no m'agraden.
0: I per desgràcia llevam un programa, eh? Per desgràcia, perquè ho estan passant molt bé.
3: El darrer tema d'avui, que s'ha passat volant.
0: Sí, sí, jo...
3: Fec que hi 3 hores. Bé, 3 hores.
0: 3 hores.
2: 3 hores. Joder, tio, en sèrio?
3: Sí. Però no m'he passat bomba.
0: Us ho escolten, no sé si ho troben tan ràpid, però ho fem un programa que m'ho passat bomba.
1: No, que ho escolten de mitja hora en mitja hora.
2: No, jo també m'ho he passat molt bé.
0: Sí, m'ho he passat molt.
3: M'ho he passat bé, m'ho escoltat per la música.
0: D'això se trata, no?
1: D'això
0: se
1: trata. De Dani...
3: Dani Nedelko.
1: Aquesta cançó de Dani Nedelko no importa dir moltes coses, perquè ja crec que ho han dit tot.
3: Sí, vamos. Sí, sí, sí.
1: Bueno, a lo mejor sí que podien dir que és una cançó que...
3: Bueno, sí, que va contra... O sigui, sí. Que,
2: manifest.
3: A favor de la immigració...
2: Sí. Manifest antifeixista...
3: Sí, sí,
2: contra
3: sí.
2: La xenofòbia, sí, sí. A favor de la diversitat... Sí. Bristol, sí, sí, sí, Bristol sí. És un munt d'immigrants,
3: sí, sí, sí.
2: Fa la cançó per un col·legi seu, Nadia sí. Nedelko, d'Ucraïna, sí. Que és cantant.
3: Sí, té
2: una banda. No l'escolta.
3: Javier Lang, no està malament.
0: No, sí, té molt xulo.
2: No l'he escoltat molt, la veritat, però bueno, que són amics personals, i a tio li dedico la cançó, hòstia, m'agrada molt la lletra.
3: Sí, molt bo, molt reivindicativa, molt antifeixista, pobol d'immigració, vull dir.
0: I la cançó també està de puta mare.
2: Sí, això en directe és la bomba.
3: És una festa.
2: Sí, sí, sí, sí. La lletra també és coenuda. Jo crec que és com un himne, tio.
3: Sí, ho és.
2: No, un himne polític...
3: És que de fet, ara que tens això de...
1: S'ha convertit en un himne.
2: Sí, sí, sí.
3: Que li va dedicar aquest mig seu de Heavy Lungs, en Dani Nedelko. Hi ha un... Perquè ells han de fer un tema un de l'altre, saps? I ell primer, en Joe Talbot de Dani Nedelko, va treure Dani Nedelko. I el tio va dir... I l'altre, en Dani Nedelko va dir, hòstia, tio, ara jo ha fet un puta himne i jo ara n'he de fer un.
2: Ja, tio.
3: Que al final va fer, hi ha un single d'això, crec. Van editar un single, que la que ara hi ha Dani Nedelko i l'altre hi ha la que va fer anar Dani Nedelko per ell.
2: Vale.
3: Però clar, el tio va dir, tio, m'has fet un traje aquí, o sigui, me treus un puta himne...
2: I què faig jo ara, tio?
3: Exacte.
2: Me deixes un marrón, tio.
3: Sí, me deixes un marrón, exacte. Li deixava un marronazo a ell.
1: Sí que és vera que aquest disc d'Idels va ser...
0: Sí, una revolució.
1: Un dels millors discos d'aquell any.
2: Sí, sí.
1: Jo crec que és un disc, també,
3: d'ells. Sí, d'ells, sí.
2: Bueno, Brutalism, també, el primer.
3: Sí,
2: no, però va rompre un poquet i va dir, estem aquí, tio.
3: Sí,
2: i és vero que el segon sí, però és un molt bon disco
1: aquest va ser jo crec d'un millor discos d'aquell any.
0: Sí, sí, sí. No, i que se van donar a conèixer a un nivell més ample.
2: Sí, els directes d'aquesta gira, clar, per YouTube i tot això.
1: Jo vaig escoltar aquest, perquè ho vaig, no sé on ho vaig llegir, que realment havien recuperat un punk i tal, vaig dir, bueno, ja estamos. I quan el me vaig posar la primera cançó vaig dir, tu, Déu, no van de broma.
3: Sí, no, jo vaig conèixer amb aquest disco, amb Bujoy.
1: I després vaig escoltar Brutalim i vaig dir, hòstia, aquest tio.
3: I quan el vaig escoltar vaig dir, hòstia, i quan se m'ha passat... Perquè...
1: Sí, sí, ja m'ha passat el mateix.
3: El vaig conèixer per una pandèmia, perquè vaig pillar el disco, que era poc abans de la pandèmia, saps? I vaig dir, hòstia, ja, i aquesta banda quan se m'ha passat per alt, tio.
1: Sí.
3: I durant la pandèmia, aquell disco va rodar que meva, vamos, m'ha salvat la vida. La pandèmia, no, t'ho juro.
2: Sí.
3: M'ha salvat la vida. I després vaig anar cap enrere, cap a Brutalism, també. I Brutalism també és més punk, més punk, més directe.
2: Sí, però els tio, són molt reivindicatius en les seves lletres. Sí, o sigui, perquè, és un punk molt de resistència.
1: Sí, de barri, de lluita de classes.
3: Per exemple, el tema aquest de Mothers, que també...
2: Sí, que ocorre no sé quantes hores al dia.
3: I rotllo...
2: Motherfucker. Això en directe, tio, és un espectacle. I després tenen... que en són molt catxondes, aquí és, com se diu, never fight a man with a perm.
3: Tio,
2: no te pegui nadie con una... Té aquesta mescla d'un missatge...
0: Sèrio i reivindicat.
2: Exacte, i després més festiu.
3: Sí.
2: I la barreja aquesta mola molt.
3: Molt bona, molt bona.
0: Sí. Allò de rellevar en fer amb la lleis de Nova York, que van fer la tensió de dans.
3: Ah, sí, en...
0: Ara m'ho surto. Sí, sí, Pedro, el grup aquell.
1: Quin?
0: Tu t'agrada el grup aquell de...
3: Sí, que van fer el tema que tu de risc, aquell de dance, de... Què se diuen?
1: Hòstia, ara m'ho he agafat una mica...
0: American no sé què? No, no és American.
1: No.
3: Bé, sí, era un tema rotllo molt festiu, també. Sí. Era un tema...
0: Ara en Pedro es pot que no vol.
3: Dancer, la cançó Dancer.
1: Dancer, sí.
0: Okay. No, amb aquell grup de Nova York, que és un tio... Bé, és igual.
1: Ara estic en blanc, tio.
0: Bé, és igual, ja sortirà.
1: Sí, estava pensant en el que havien de dir després.
3: Sí, és una banda molt coneguda, però bueno, és un tema molt festiu, també.
2: Sí.
3: És el que diu en Carlos.
0: LCD Sound System.
1: LCD Sound System, vale.
0: LCD Sound System.
1: Sí.
0: Aquesta també és una festa de gent.
3: El que diu en Carlos, fan aquesta mescla entre el festiu i el reivindicatiu. I queda molt, que és una mescla que... I més ells en saben, vull dir, els la saben fer.
2: Sí. Toquen les inquietuds, tio.
3: Sí.
2: Hi ha molt de públic que se sent molt, molt, molt...
1: Identificat
2: en les seves lletres.
0: Sí. A més, el que estan vistent ara, se necessita això.
2: Hombre, clar, només se pot ser antifeixista, no pot ser una altra cosa.
3: No pot ser una altra cosa.
2: I si no...
0: Malament anam.
2: Adiós.
3: Sí, si no, aquí no va... No, però bueno, i se necessiten més bandes amb aquest missatge.
2: Perquè, sí.
3: Així que el que estem visquent d'avui en dia, aquest missatge se necessita més que mai, i bandes que mai dels que reivindicatives se necessiten més que mai.
2: Totalment d'acord.
1: Bueno, molt bé, estava pensant en que això ja és un darrer programa, fins a setembre.
3: Ara, Oriol Diego, no... M'ho anem al nostre xalet.
1: Exacte.
3: En piscina olímpica.
1: Un refugi.
0: No? Dependrà. Si per
1: però
0: el final
1: estava
0: de vos,
1: pensant
0: en
1: això, que igual serà el darrer, que ho serà, però que igual començarem per setembre o no.
0: O final d'agost.
1: Perquè farem unes gestions a menys si...
0: A si cae.
1: Tornem antes o tornem...
0: Dependrà.
1: Sí.
3: Això, si tornem abans, m'han de pagar un...
0: Bé,
1: un plus extra.
0: Un plus per la teló que passarem.
1: Tot és perquè dia, que és dia, quin dia és? Que fan un
0: 5 de setembre
1: a Sa Pobla, en Pecueva, fa un altre Mala Fama Festival.
0: Ja se poden comprar les entrades.
1: Que ja se poden comprar les entrades. A on?
3: En Pedro ja ho té.
1: Jo ja l'he comprat.
3: Early Bird.
1: De 8,50, Early Bird.
2: Ansioso.
1: Claro, tio. Llavors, entre la pegatina, un tote bag i una cervesa gratis.
2: Jo tinc un gorro pipo d'hivern de mala fama. Vos em recordeu?
3: Sí.
1: Quin de quelo, tio.
2: El duré, tio. Per setembre.
1: A més, si fa t-shirts. Pepe, camisetas, coño.
3: Hòstia, pues... Jo encara en tenc una de l'època.
1: No,
3: I no està malament, la tenc ben conservada.
2: Te l'has
1: passat.
3: Bueno, va quedar un pat top.
1: Per això t'ho dic.
3: Però també penso que farà calor. Si hem de setembre, no,
1: jo només t'ho dic. No te pareix aquell de la foto?
3: Aniré ben set.
2: Get down services.
1: Get down services.
3: Després de veure aquesta foto, m'ha puporat el que sigui.
1: Te deixes un bigotet i te mal per culo.
3: Amb la camioneta que m'arribi mitjà en panxa.
1: Bueno,
2: why not?
1: I del dia 5 de setembre, com que tenim sarau muntat, bueno, igual avançam un programa o no, depèn de la gestió.
3: Hi ha mal programa fest, hi ha ja confirmat, Inquilino Comunista, Gente Diligent, Caspari, Bab, Peligro...
0: I Toni Fontana.
1: Berlitz.
3: I en Toni Fontana.
1: Toni Fontana?
3: Toni Fontana, tio.
1: En sèrio?
2: I sus secuaces.
1: Sí, no, però en sèrio?
3: Sí, és que l'Inquilino al final no ve. No poden venir bé Toni Fontana, jo crec que sortim guanyant.
0: Sí, sortim guanyant tots.
3: Cantareu el seu tema de Lobo en mi?
1: Però quantes vegades?
3: Bueno, una hora. Només té tres temes.
2: En bucle, una darrere l'altra en bucle.
3: Té Selva Tropical, la UMI i ha anat a un altre, que no sé què se diu. És veritat.
1: Fa molt de seguiment en aquest home.
0: Hombre, però si s'ho
3: mereix. Fontana, tio. Aquí hi ha un nivell...
1: Un dia el
3: portem. Poden convidar.
1: Hòstia puta.
0: Més Toni Fontana.
3: Més Toni Fontana.
1: I menys Antonio Font.
3: Sí, menys Antonio Font.
1: Ja ho he dit jo. Vinga.
3: Vol lo digo.
1: Bueno, vinga, anem a escoltar aquest darrer tema que bueno, és Dani sí. Nedelko, de Idels, sí. I m'ho despedim
3: Carlos,
1: fins...
3: ha estat un plaer. Molt pap tornar amb valor.
2: Jo també em passat molt bé.
1: Estàs convidat
3: a tornar. M'he passat bomba, la llista boníssima, m'he passat gust. Sí.
0: Em vola.
1: Ara tornes a la primera llista.
2: Sí. Claro que sí, cap problema. Vull dir que...
3: Ja la t'hem feta?
2: Sí, serà fàcil. Aquell no deia, vago! El Pedro me va enviar captura de la pantalla, caga'm.
1: Vaya, vaya.
3: Valeante.
0: Jo m'ho pensava, t'havia estat un nom d'en Pedro, tio.
1: No,
0: quan tu vaig voler, vaig dir, puta Pedro, ara m'ho vaig enviar la llista.
1: Jo me vaig creure, vaig dir, és capaç.
2: Li vaig enviar la llista.
1: Ets valent.
2: I el tio m'ho contesta i me diu... molt valent, tio, 5 temes. I no li vaig contestar, el vaig deixar de veure 2 hores.
1: Hombre, perquè eren 5 temazos, però claro, temazos de la hòstia.
0: Ja. Jo pensava que era en Pedro, que m'ho havia troleat, que m'ho havia
2: No. I li dic, en sèrio, tio, que... Va, bueno. Res, aprofit. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Saluda a tu família, que no vinguis tantes vegades a la ràdio.
2: I will do. Hola! Sí. Nada, aprofit, ja ho ha dit Pep, tenir un programa coenut, programes com el vostre s'han de...
1: Bueno, no és nostre, el programa
2: bueno, però,
1: és,
2: tio,
1: de
2: però, bueno, és de tots, però sí, eh? Hòstia, que està molt bé que hi hagi aquesta referència, jo no sé quanta gent vos escolta el podcast
1: bueno,
2: i tal, però
1: sí,
2: da igual, tio,
3: sí,
2: O sigui, aquestes mogudes,
1: més
2: cada 15 dies posant musiqueta que mos agrada a tots...
3: Sí.
2: No sé, tio, és com un punt de trobada molt, molt divertit, entenc,
3: sí.
2: I per molt d'anys,
3: sí,
2: o sigui,
3: gràcies.
2: A full,
3: sí,
2: i seguiu així, tio, que és, sí, molt, sí, és molt divertit, sí, jo m'ho descobreixo molt, tio, i he après molt de geografia.
3: No? Sí, sobretot americana, no?
2: Ahí estamos. Gràcies, tios.
3: Bé, australiana també, eh?
2: Sí, nada.
3: Gràcies, Carlos.
2: A vosaltres, tio.
1: Vinga, moltes gràcies.
3: I ens despedim amb aquest tema d'Idols, Dani Nedelko.
2: Unity!